0: un esforç ignorat de desesperada lluita per la pau i l'harmonia social, i en vull ser còmplice. És una sèrie de paraules que em penso que amb el que portem ja d'entrevista acaben de perfilar el que vol ser aquest llibre, no?
1: Sí, aquestes frases correspondrien a aquesta segona veu del narrador, de l'escriptor, que està intentant confegir una història a partir dels documents que té i que es decideix a donar a la llum tot el que va trobant des de la seva perspectiva.
0: En definitiva, una mica tot això és el pis. Bojos, bojos, bojos. Sí. I qui és o qui ha de ser el lector, en Ramon? Per a qui has pensat? Ja ens has explicat que una mica a l'origen no hi ha una premeditació de per a qui s'ha fet tot això. És més, no sé si és una teràpia personal o no, però qui t'imagines que pot sentir-s'hi interessat, qui t'imagines que pot haver-hi a l'altra banda llegint aquesta narració?
1: Bueno, d'entrada, la gent que pot sintonitzar una mica és la gent de la meva edat, de la meva generació, que van conèixer aquells fets, aquella època, que van viure aquella Barcelona, concretament és molt barceloní i tot, vull dir que des de l'Empordà segurament encara és més difícil d'identificar-s'hi, però hi ha tot un molt de personal de la meva edat de la ciutat de Barcelona, que a més hi ha locals, hi ha bars, hi ha carrers, hi ha coses que
0: eren el cel obert.
1: El cel obert és el celeste, per ser clar. Vull dir, llocs comuns que per molta gent poden ser molt familiars i molt de dir, hòstia, bueno, concretament tinc algun comentari ja d'algun cuidador del mental, algun cuidador company meu, que diu, ostres, quants records m'ha portat això? Quants records? Perquè, esclar, en certa manera, tota aquesta gent segur que es poden identificar. I després hi ha un altre públic que no sé si el llegirà, però que una de les persones que li vaig ensenyar el llibre, que li vaig deixar perquè abans que si el publiqués perquè em donés el seu comentari, em va dir, home, diu, això seria molt interessant pels meus fills. O sigui, una persona de la meva edat, eh? I penso, per exemple, en la meva filla també, no? Perquè no saben res d'una manera, ho poden haver llegit a la Wikipedia, poden haver llegit coses, i a més actualment s'estan fent bastantes narracions sobre el passat nostre i tal, però ben bé d'aquesta època potser no hi ha tantes coses i no sé, com a informació de, com a coneixement d'una època trasbalsadora, perquè va ser convulsa, va ser, van passar moltes coses, els ànims van canviar
0: bé, el personatge és que hauríem d'anar acabant, sí. Ramon, però el personatge acaba tancat. Sí. Acaba tancant malalt mental, sí. i s'acaba la història quan surt, quan li donen l'alta. La pregunta és, els que t'han conegut més tard, també venies d'una època convulsa de Barcelona, d'acord, sí, hi haurà segona part d'aquest llibre? Aquest llibre és el procés psicològic, la malaltia mental que va acabar derivant en tots aquells anys. Però llavors hi ha hagut una rehabilitació de la figura humana, o hi ha hagut un post a aquella època tan convulsa. Això no es mereix també una novel·la, o no es mereix un segon volum
1: temps,
0: del pis?
1: Sí, ja fa temps que tinc pensada una trilogia a partir d'aquesta.
0: No dos, tres.
1: No, sí, perquè haurien de ser tres. Però, no sé, la música em té molt ocupat i tinc moltes coses pendents per fer en música i no sé si podré, però la idea seria, sí, fer el seguiment d'aquest personatge pobret que explico i veure com, malgrat tot aquest patiment, després ve una època de depressió. En aquí la cosa és paranoia, el tema psicològic central és la paranoia, el deliri persecutori. Després d'això, sortint de l'hospital, resulta que el que té aquest home és una megalomania, un deliri de grandesa. Se sent, el fet de que l'hagin tancat el fa sentir realitzat, ves per on.
0: Mira.
1: I llavors aquest deliri de grandesa, quan surt al carrer, que és el que dic, que surt més malalt que va entrar, també és una crítica indirecta a la psiquiatria, no? Surt més malalt del que va entrar, perquè està com una cabra, perquè es creu que és el Quixot, saps? Llavors ho pot fer tot, i com que es topa amb la realitat i no ho pot fer tot, concretament ve aquí a l'Escala a intentar cantar a les nits pels turistes a la Lluna i fracassa estrepitosament, entre moltes altres coses, es deprimeix i passa 2 anys amb una depressió profunda. Aquesta seria la segona novel·la. La sortida de tot això és deixar Barcelona, deixar la família, deixar tots els ambients que ha viscut i venir a l'Escala a fer de temporer. I a l'Escala, i a l'Escala ve la resurrecció. Aquesta seria la tercera novel·la. Però, noi, no sé, tot això és molta feina aquí.
0: Anem a pams, anem a pams, i de moment disfrutem el pis Bojos, Bojos, Bojos, editat per Naret. Ens ho ha explicat en Ramon Manent, que avui no hem parlat de música. Avui hem parlat d'una paranoia mental que va patir en els anys 70. Allò, aquella època que tots recordem des de la distància com la transició. La transició. Ramon, gràcies per explicar-ho, gràcies per aquesta transparència i per deixar-ho fixat, que estic segur que molts ens sorprendrem, o se sorprendran. Els que et coneixen se sorprendran segur, els que no et coneixen hi trobaran una narració interessantíssima de com humanament es va viure en certs ambients aquella època. Gràcies, felicitats.
1: Moltes gràcies a tu, Abel, i endavant.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
0: I després de l'entrevista, els bibliòfils, que avui passen per la figura de Rafael Patxot i Jubert, amb la Judit Covenya Guàrdia. Com anem, Judit?
3: Anem bé, aquí, amb un Sant Feliuenc.
0: A veure, de Sant Feliu de Guíxols, nascut el 1872, mort a Ginebra, Suïssa, al gener de 1964. Ell es diu Rafael Patxot i Jubert.
3: Sí, mira, en Rafael Patxot i Jubert va néixer d'una família d'industrials surers, però va ser educat a Anglaterra. El seu pare, Eusebi Patxot i Llagostera, era pianista. La seva mare provenia de Palafrugell i ell, doncs, va néixer aquí enmig de taps, però també sentint sonar el piano i mirant-se el temps, eh? Mirant-se el temps vull dir que en Patxot és un personatge d'aquells molt inabastable, eh? Té moltes arestes. Era un bibliòfil reconegut, els seus fons són molt importants, però a més fou matereòleg, fou mecenes, una cosa important perquè va crear moltíssimes fundacions, i també fou escriptor. Va exercir de científic, d'industrial del suro, de filàntrop, de bibliòfil i d'escriptor. Fou editor durant la dictadura de Primo de Rivera i en aquell període va contribuir a l'edició de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, que evidentment no ho tenien gens fàcil. Va començar el mecenatge amb les seves fundacions familiars de recordança. Li deia de recordança perquè porten el nom dels seus pares o dels seus avis, de la gent propera. La Fundació Montserrat Patxot i Rebell, els Premis Eusebi Patxot i Llagostera amb U, la Fundació Maria Patxot i Rebell. A totes aquestes hi pot sumar les Memòries Patxot. Les Memòries Patxot són un premi, però ell no premiava un escrit, sinó que premiava treballs de ciència, de ciència físico-matemàtiques. O sigui que era un personatge que pensava molt clar. En comptes de premiar el millor treball presentat sobre un tema, ell organitza una recerca, segueix l'evolució des d'un despatx de l'organització. L'estudi de la masia catalana el va iniciar el 1923. És un fons brutal, de 131 àlbums. Va posar-hi a treballar un munt de fotògrafs i d'historiadors i de geògraf. De 131 àlbums, 119 dedicats a Catalunya, 10 a les Illes i 2 al País Valencià. 10 carpetes que sumen 300 dibuixos de masies i 7.700 fotografies. Van treballar-hi un centenar de fotògrafs i més de 30 dibuixants. A totes les fotografies hi ha el nom i referència de la imatge, l'autor i la data. És un estudi d'arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà. Els seus hereus van dipositar tot aquest material al SEC, és a dir, que aquesta part de la seva obra la trobem al Centre Excursionista de Catalunya, que era la voluntat d'ell. Però també va fer recerca a la música popular. Es va convertir aquesta recerca en el cançoner popular, iniciat també el 1922. Van recollir 40.000 documents. La Guerra Civil, evidentment, ho va interrompre tot i ell se'n va anar cap a Suïssa. Però tot i així, va seguir treballant, i treballant pel país. Al monestir de Montserrat hi ha també part de la seva documentació. N'hi ha molta i s'ha anat publicant. L'Inventari General de Manuscrits Catalans, la Bibliografia General Catalana, el Refranyer Popular Català, el Llegendari, tot això està gestionat per la Fundació de la Institució Patxot. També va subvencionar l'edició d'obres antigues de publicacions de l'Institut i de l'Onomasticon Cataloniae, d'en Joan Coromines, i es va ocupar de l'edició de l'Atlas Internacional dels Núvols. És una obra deliciosa i està en francès, anglès, alemany i català. Val la pena. Quan va esclatar la guerra, es va exiliar a Suïssa i aquest, a l'arxiu meteorològic, el van destruir. Però tot el conjunt documental el podeu trobar, com us he dit, entre el SEC, l'IEC i Montserrat, ho trobareu, i moltes coses a l'Arxiu Nacional, a la Biblioteca de Catalunya.
0: Persones com Rafael Patxot han fet que la literatura catalana sigui com mm-hmm. és i que es conservin documents com els que ell va col·leccionar. Avui l'hem tingut present i li hem dedicat aquest enracó dels bibliòfils, Rafael Patxot i Jubert. Judit, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
3: Vinga, fins aleshores.

Ros les acollirà aquest cap de setmana els dies 9, 10 i 11 d'octubre la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canetenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Moderna. Genial. Universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

0: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.
1: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
2: Què passa?
3: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
4: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment. El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
2: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: sabías que...
1: Al igual que la xocolata, les pipes de carbassa són una important font de triptòfan, un aminoàcid que estimula la producció de serotonina. Destaquen per la seva aportació nutricional de fibra i antioxidants naturals, com la vitamina A i E, així com vitamines del grup B que equilibren el sistema nerviós. A més, també contenen minerals importants per al nostre organisme, com el zinc, que ens ajuda en el correcte funcionament del nostre sistema immunològic. Les llavors de carbassa són un aliment utilitzat des de l'antiguitat tant per les seves propietats nutritives com per les seves propietats medicinals. En naturopatia es recomana el seu ús per facilitar l'eliminació de paràsits intestinals, gràcies al seu contingut en curcubitina, un aminoàcid que més contribueix a regular la salut de la pròstata. El seu color verd es caracteritza pel seu alt contingut en clorofil·la i el groc per uns pigments naturals amb propietats antioxidants anomenades carotenoides i luteïna, per la qual cosa és un aliment oxigenant i revitalitzant.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972511268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Adelant, està cantant.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Bona nit. Anem per feina.
1: Música i cinema.
2: Tot el cinema a la teva ràdio local.
3: EAE Business School patrocina aquest espai.
4: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
5: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
6: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
4: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
6: Estan...
7: Ríndete, putita!
6: No!
7: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
8: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
9: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
4: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
10: Eso no me lo esperaba.
4: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
12: Vamos a salvar el mundo.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Prensa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Savalls. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Tanca els ulls.

0: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.

0: Jordi, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Un llibre que es diu 100 formes singulars de menjar a Catalunya. Ho has provat tot, el que hi ha a Catalunya?
1: Home, no.
0: Vaja.
1: Tinc que ser sincer que no ho he tastat tot, però sí que m'he dedicat a investigar molt. I, a més, a mi m'agrada la cuina. De totes maneres, et vull dir...
0: Digue-me-l'on.
1: Que jo sóc una persona que normalment les guies, la majoria de les guies que he publicat, sí, són guies d'itineraris, de guies per capitals d'Europa, del món, d'itineraris a peu, en cotxe. Però he descobert, i això és veritat, que la gastronomia sempre forma part del viatge.
0: Sí, potser sí, aquí sí.
1: I és algo fonamental, perquè és el que ens emportem a casa. I aquest llibre, el que pretén no és un receptari gastronòmic, encara que hi ha receptes, però el que pretén és investigar una mica en aquelles receptes, en aquells plats, en aquells productes antics que s'han fet a la història de Catalunya, que és molt rica en molts aspectes, i amb la gastronòmica també.
0: Home, doncs sí.
1: I el que he fet és anar a buscar tots aquests orígens.
0: Doncs ben fet, ben fet. I ja que estem parlant d'orígens, l'arrop, d'on te surt l'odor, l'arrop?
1: Bueno, l'arrop i altres coses que trobarem a les Terres de l'Ebre, perquè els àrabs possiblement allà van ser l'últim territori que van estar, i ells utilitzaven, evidentment, el col no, però utilitzaven productes, diguem-ne, que trobaven en aquells moments en el camp, a l'arròs, sí, precisament, a les Terres de l'Ebre, i també utilitzaven ou, mel, cabell d'àngel. D'aquí trobem l'arròp, que evidentment està fet amb arròs i amb llet, però també trobem els pastissets, que estan fets amb cabell d'àngel, estan fets amb ou, estan fets amb sucre, farina, i això... unes menges que encara es poden adquirir, perquè el llibre té l'avantatge de que, a part d'investigar, entrar a la història d'aquests productes, també recomana llocs on encara es poden trobar.
0: Sí, tant com la botifarra dolça, de la que parles, i la baldana. El que no sé és què és la baldana.
1: Una és del nord i l'altra del sud, fixa't tu. La botifarra dolça típica de l'Empordà, i ara s'ha extès, per exemple, per l'Estany també es pot trobar, no és una menja que a tothom li agradi.
0: No, no, està clar.
1: Però clar, quan la cous, doncs deixa anar un caramel que queda enganxat a la paella.
0: Sí, sí.
1: Ara, a més, té l'avantatge, i aquí jo ja m'hi apunto, que es pot trobar seca, o sigui, com un fuet, com una llonganissa. Llavors té un cert gust perquè està condimentada a l'hora de fer la botifarra, i posen llimona, i posen, bueno, canyella, segons qui, uns ingredients que el fan així com una tasta d'aperitiu, que podria ser força interessant.
0: Ah,
1: Terres de l'Ebre, la baldana, feta amb sang, feta amb ceba, a vegades hi posen arròs, i és és una botifarra que a la brasa, entra en un entrepà o qualsevol graellada que es faci allà al sud, pues, evidentment, la baldana, que seria com una botifarra negra, però típica de les Terres de l'Ebre.
0: Estic repassant tot el que tens aquí, que tens molt, molt, molt. Galetes de barco, què són les galetes de barco?
1: Bueno, les galetes de barco jo no sé si ara ja els trobaríem aquí al Masnou, perquè abans, quan els vaixells tenien llargues, diguem-ne, travesses, doncs clar, tenien que buscar un producte per portar a bordo i que no se'ls hi fes malbé. I llavors així es van inventar aquestes galetes de barco.
0: Vale.
1: Aquí al Maresme hi havia molta tradició marinera.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan la gent anava cap a Cuba i feia intercanvis del tèxtil cap allà i del rom cap aquí. I de part d'això de les galetes de barco, que els aportaven com a alimentació, després portaven aquell rom tan típic que després va utilitzar-se per fer el cremat de rom,
0: sí, sí,
1: acompanyat a les habaneres.
0: A mi el que m'agradaria provar és el bacallà gran di Colloni, que el títol... D'on ve el títol?
1: Bueno, aquest títol ve... A mi això m'al·lucinava, perquè el meu pare, jo de menut, sempre em parlava d'aquest bacallà, i a mi, clar, això del Colloni...
0: Colloni, Colloni, acollonava.
1: Sí, i llavors, investigant, que per això és el llibre, doncs vaig trobar que aquest plat encara és actual i que venia d'un cardenal italià que es deia Colonna. I això va entrar cap al segle XVIII, aquí els italians la cuina la van portar cap aquí a Catalunya, a les fondes, i d'aquest Colonna, ja ho veiem,
0: derivar.
1: I a més és un plat que es cuina amb bacallà, una espècie de bacallà que estaria com el bacallà de l'esqueixada, i és un plat molt interessant. Però clar, fixa't que jo no me'l creia, i en el llibre, doncs clar, al final he acabat doncs trobant que això és factible.
0: I el caruig del Berguedà?
1: Bueno, el caruig és una recepta molt senzilla, que dona, bueno, que el seu resultat és un plat que és molt, molt, molt gustós. Mm. I el seu origen es remunta a l'època medieval. En aquí el que volia afegir és que jo, per fer aquest llibre, clar, he investigat a la cuina dels monestirs i sobretot el llibre del Sant Sobí i sobretot doncs, el llibre que hi ha també del corpus de la cuina catalana, que és de he tret moltes receptes.
0: Val, d'acord.
1: Aquest plat es cuina amb costella de porc, sí, es cuina amb cabesses d'all, amb branques de canyella, copes de moscatell, una mica d'oli d'oliva, la llar, sal i el pebre. Per tant, és un plat que encara el podíem trobar amb algun restaurant del Berguedà, com el Niu Nou de Bagà, que està especialitzat en cuina tradicional.
0: Ara, la coradella de Molins de Rei.
1: És un plat que s'utilitzen els menuts. Això dels menuts, a nosaltres no... A vegades hi ha gent que no li acaba de convèncer. Mm. Abans, a la ruta dels traginers, la gent que anava d'un costat a l'altre amb el carro carregat, aquesta gent esperava les fondes i, a més, portava receptes d'un costat a l'altre. I en aquest plat, doncs, s'hi utilitza tot el que no utilitzaria per res. Per tant, és un plat molt barat. Pulmó de xai, fetge de xai, cor de xai, sang de xai, quallada, tripa i cap i pota.
0: No, no me'l cuinis, no.
1: És un plat que, evidentment, s'elabora amb tot això, que, a més, es pot trobar encara a Molins de Rei, que encara s'ha deixat de fer, diguem-ne, d'una manera constant, però que encara es pot trobar en molts restaurants de Molins de Rei.
0: Deixem el menjar per ara, que ja he quedat tip, i parlem de begudes, que llegeixo hidromel. Què és l'hidromel?
1: Bueno, l'hidromel, per exemple, és una altra beguda que té origen medieval i que, a més, a moltes fires, quan anem a les fires aquí a Catalunya...
0: Ah, val, em sembla que ho he provat a Castelló d'Empúries. És aigua amb mel?
1: És aigua i mel, una barreja d'aigua i mel, amb un grau alcohòlic que és baix,
0: val.
1: Variar entre els 10 i els 15 graus. I es considera una de les begudes més antigues de la humanitat.
0: Sí, ho vaig provar a Castelló d'Empúries amb una de les fires que es van fer medieval, sí.
1: Es va popularitzar entre grecs, romans i els pobles del nord d'Europa.
0: Sí, sí, sí, crec que m'ho van explicar.
1: Vull dir, és una possibilitat i, a més, es comercialitza. Hi ha una empresa artesana de Melis que l'elabora mitjançant aquesta barreja de mel, aigua i afegeixen una mica de pol·len. Per tant, és una beguda que també podríem considerar energètica.
0: Parla mare de l'aigua naf.
1: Bé, l'aigua naf, consideraríem l'aigua naf pues, un derivat també d'aquestes receptes, d'aquestes begudes que són aiguardent.
0: Sí.
1: I encara aquesta beguda que aquí arrela al segle XIX, la podríem trobar, per qui vulgui, a les destil·leries Bosch, que estan a Sant Quirze de Besora, i de passos si anem allà, podem passejar-nos pel castell de Montesquieu, que està allà mateix, que és un parc de la Diputació que val molt la pena. Aquest licor es podria afegir a coques, per exemple, i tenim una recepta per uns postres fantàstics. I acompanyats, si volem, també d'una mica de ratafia, que és aquella història del ratafiat, el pacte signat dels dos bisbes, d'Osona, Barcelona i l'arcabisbe de Tarragona, que es van trobar en una casa d'Osona, i mossèn Cinto Verdaguer descriu que després de signar aquest acord territorial, van demanar-li al pagès que els hi servís un licor. Li va portar un licor casolà i, com no tenia nom, el van batejar amb rata fiat, que vol dir pacte signat. I aquest licor, si no recordeu malament, políticament parlant, el president Torra li va regalar la primera entrevista en el president del govern espanyol, Sánchez.
0: Sí, sí.
1: Ratafiat, ratafia, pacte signat.
0: Jordi, felicitats pel llibre, estem en contacte i moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, a vosaltres.
2: Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda als punts habituals.
3: Què passa? Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
4: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
1: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
3: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja.
3: Sí, és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
5: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
6: Totes diferents, totes iguals.
5: Tenim orígens diversos, és cert. I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
4: I el més important...
7: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.
8: Tanca els ulls.
9: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
10: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
9: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
11: I tant que sí.
12: Sí.
11: Pues sí.
12: Sí.
13: Ràdio
12: sí.
13: Vila-sacra sempre.
14: Ràdio Vila-sacra sempre.
13: I tant.
11: I tant. Sí.
13: Sí.
11: Sí.
13: Sí.
11: Sí.
13: Sí. Sí.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Masifill Patrimoni tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
3: A Masifill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
2: masifill.com

La cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.

0: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels altres. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que aquí

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció.

0: formació de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
2: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
3: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: I parlant d'emocions.
2: 48. Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio Vila-sacra,

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Oh! Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla del pollastre. Una d'aquestes rondalles que utilitza els animals de granja i de pagesia per explicar coses divertides. Vet aquí que una vegada un pollastre molt presumit, ell, vestit amb les seves millors gales, perquè anava al casament del seu germanet, eixerit, tot caminant i caminant, de sobte s'atura. Molt sorprès s'ajup i veu un gra de blat sobre una caca. Se'l queda mirant tot pensatiu i es diu: què faig? Me'l meno o me'l menjo? A veiam, si me'l menjo, m'embrutaré el bec. I si no me'l menjo, potser patiré gana. I se'l va menjar. Per suposat, el bec li va quedar brut de caca, però va seguir caminant i pensava en com podia fer per netejar-se el bec. Més endavant, a la vorera del camí, veu una malva. Hola, bon dia, senyora malva. Si us plau, podríeu netejar-me el bec, que vaig al casament del meu germanet? I la malva li contesta: no, no, jo no faig aquestes coses. Cap per avall, continua caminant tot seriós i més endavant, pasturant, hi havia una ovella. I tot seguit li digué: senyora ovella, mengeu-se la malva, que no ha volgut netejar-me el meu bec, que vaig al casament del meu germanet. Qual cosa? L'ovella li contesta: jo no faig aquestes coses. Sopit segueix caminant fins a trobar un llop. Oh, senyor llop, mengeu-se l'ovella, que no ha volgut menjar-se la malva, i ella no ha volgut netejar el meu bec, i vaig al casament del meu germanet. No, home, no, jo no faig aquestes coses, li diu el llop. Desfavorit, conseqüència de tots els nos, segueix caminant i caminant. I aquesta vegada troba un pal. Bon dia, senyor pal. Li demano que pagueu en llop, que no ha volgut menjar-se l'ovella. Ella no ha volgut menjar la malva i la malva no ha volgut netejar el meu bec. És que vaig al casament del meu germanet. Tot sorprès, el pal se'l mira i li diu: no, no, jo no faig aquestes coses. Cada vegada més allunyat del seu propòsit i una mica desmoralitzat, el pollastre segueix caminant i caminant fins a arribar a una vall on hi havia un gran foc. Hola, senyor foc, bon dia. Si us plau, demano que cremeu el pal. Ell no ha volgut pagar el llop. El llop no ha volgut menjar-se l'ovella. Ella no ha volgut menjar-se la malva. La malva no ha volgut netejar el meu bec, que vaig al casament del meu germanet. Dues vegades li digué el foc: jo no faig aquestes coses. De manera que el pollastre, tot decebut, segueix el seu camí, fins i tot una mica cansat. Camí amunt arriba un cim, des d'on veu un riu. Ràpidament se li acosta, li diu: bon dia, senyor riu, si us plau, apagueu el foc. Ell no ha volgut cremar el pal no ha volgut pagar el llop no ha volgut menjar-se l'ovella no ha volgut menjar-se la malva, que no ha volgut netejar-me el meu bec, i vaig al casament del meu germanet. El riu, sorprès amb el que li deia el pollastre, li fa aquesta reflexió: caram, netegeu-vos el bec. I així va ser, el pollastre es va netejar el seu bec i va poder anar al casament del seu germanet. Aquesta rondalla aquí acaba, nens i nenes. cal ser suficients i no demanar amb els altres allò que podem fer-nos nosaltres mateixos.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: De programes n'hi ha molts, i no tots agraden a tothom, però quan un programa agrada, agrada.
3: Per mi és un programa molt enriquidor.
4: La passió, les carícies, les paraules, són els nostres ingredients diaris.
5: El que li molesta, que tanqui l'emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i el sobrecost que el significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades a punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta almenys l'informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, Marga Esparza.
2: D'aquesta manera es demana a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 i garanteixin els comptadors a aquestes famílies. Part del cost l'assumiria la Generalitat, una altra part la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
3: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable, i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern, i que per això doncs reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
2: Des del 2015, amb la Llei Catalana contra la Pobresa Energètica, només es van instal·lar 100 comptadors de llum en 10 anys davant els més de 1.000 comptadors d'aigua que s'hi van ser instal·lats. La xarxa

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
3: A 8 de setembre de l'any que ve, 60 anys de casats.
4: Un suportant-se l'altre, eh? Com és lògic, no? Un dia es tira la corda un per aquí, l'altre dia es tira l'altre, eh? I és qüestió de respectar-se. I si t'enfades, pues, procurar anar-ho solventant. Els matrimonis tenen dalt i baixos, ja se sap. Si tot fos només bé, tot seria estar passat per ser palgós, no? Però són coses suaus, perquè si no, pues, estaríem un per aquí i l'altre per allà. Però ens hem anat suportant bé, ens hem anat acostumant. Ara, ja, la nostra companyia ja és indivisible, no? Diguéssim, primers anys encara, però ja tens una cosa que ja no és solament amor, ni a, és companyia, és viure en conjunt, forma part d'una unitat, i tu t'hi trobes bé. És com quan et compres un moble, que et compres un cotxe, és igual, però amb més interès, perquè la dona, pues, la necessites més ara que abans. I ella també necessita més a mi que abans, perquè la companyia hi fa molt, penso jo, eh? A mi no sé que la necessito.
3: Deixem el guapeton i ja l'hi ben plantat, doncs pues clar. Sí, sí. Vam conèixer més al fons i va anar tot bé, doncs pues vam continuar. Veure'ns cada dia, sí, però tot el de més no, eh? Ens veiem cada dia, el dissabte i el diumenge, ell treballava, ell, jo també treballava, i el dissabte i el diumenge, pues, sortíem, anàvem al cine, anàvem cantant junt darrere, tot això.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a discutir.
3: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Quina canya! En els instruments de vent, la canya, llengüeta o inxa és una làmina prima i flexible que, quan vibra, produeix el so. Les llengüetes o inxes de l'acordió i l'harmònica són metàl·liques. Un dels dos extrems queda fixat i l'altre es belluga i fa que sonin. S'anomenen llengüetes per la forma i perquè es belluguen com una llengua petita. A part de metàl·liques, hi ha llengüetes d'altres materials. Un dels clàssics és la canya, la típica planta que creix a prop de l'aigua. Precisament a Palamós hi ha una de les principals empreses mundials de producció de canyes d'instruments, la Casa Madí, fundada el 1915. En la música clàssica fan servir canya, per exemple, el clarinet, el saxo, l'oboè, el fagot, i en la música popular, la gralla, el tible, la tenora, la dolçaina i tota la família de les gaites o sacs de gemecs. De les llengüetes fetes de canya, en diem canyes pel material amb què es fan. L'etimologia és clara. En canvi, els estudiosos no es posen d'acord en l'origen de la paraula inxa. En tot cas, de l'inxa, en francès, se'n diu anys i podrien tenir el mateix origen. Diuen que anys ve del baix llatí enquia, que seria el broc d'una font. I un broc s'assembla molt a l'embocadura d'un instrument. De fet, hi ha embocadures de broquet, diminutiu de broc. Vingui d'on vingui l'inxa, potser en català la denominació canya és més habitual i encara que no surti als diccionaris, en col·loquial fotem canya i cantem la canya. I quan una cosa està molt bé, diem quina canya. Si som fabricants i exportadors de canyes, bé se'ns ha de notar en la manera de parlar, no trobeu?

0: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
1: Manolo, que llegamos tarde!

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
4: Noms de carrers referits a l'aviació. Tot i que al Prat la història de l'aviació s'inicia als voltants dels anys 10 del segle XX, no serà fins fa ben pocs anys que la ciutat té diversos noms de carrers relacionats amb l'aeronàutica. Avui sabrem qui eren alguns d'aquests pioners, com per exemple en Salvador Hedilla, el Josep Canudes i la Pepa Colomer. Per començar parlarem de Salvador Hedilla. Va ser professor i el primer director de l'Escola Catalana d'Aviació. El 2 de juliol de 1916 va fer el primer vol de la història del Prat a Palma de Mallorca. Moria en un accident d'aviació al final de 1917 quan s'enlairava de l'aeròdrom de la Boleteria. Aquest és el nom que rebia el primer camp d'aviació que es va fundar al Prat, fet de lones lligades als pins. El nom de la Boleteria es deu a la quantitat d'ocells que hi havia en aquella zona. El segon personatge és Josep Canudes, aquest segur que n'heu sentit alguna vegada a parlar. Josep Canudes va ser un dels pioners de l'aviació catalana. Va ser periodista esportiu, principal divulgador de l'aviació catalana i cofundador de l'Aeroclub de Catalunya a l'any 1915. El 1917 va obtenir el primer títol de pilot de Catalunya atorgat per l'Escola Catalana d'Aviació i dos anys més tard va ser director d'aquesta escola. L'any 1932 creà la línia aèria Barcelona, la Seu d'Urgell, primera línia aèria catalana, tot i que no va tenir continuïtat. El 1933, Josep Canudes va ser nomenat cap de serveis d'aeronàutica de la Generalitat de Catalunya. Es casà amb una pretenca, la Pepeta Monés, germana de Josep Monés, constructor. Durant la Guerra Civil va ser pilot al front d'Aragó i director de l'Escola d'Aviació Militar de Barcelona. En acabar el conflicte bèl·lic, s'exilià a Amèrica, però va tornar a Europa. Es va instal·lar a Suïssa i va morir a Friburg el 1975. Cal destacar que la colla gegantera Delta Prat té un gegant que representa el Josep Canudes. I l'últim personatge que volem comentar avui és la Pepa Colomer. Aquesta noia, nascuda a Barcelona el 1913, va ser la primera aviadora catalana i una de les primeres dones de l'Estat a obtenir el títol de pilot. Ho va fer a l'aeròdrom Canudes l'any 1931. Va fer un curs de pilot comercial i de seguida va trobar feina. Llançava propaganda per les platges des de l'avioneta i repartia mercaderies. Participà en diversos concursos de pilots amateurs. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, la Pepa Colomer va formar part de l'Escola de Pilots de la Generalitat de Catalunya i instruïa nous pilots per les forces aèries de la República. També es va encarregar de portar ferits del front d'Aragó a Barcelona i de transportar persones amenaçades de mort a l'altra banda dels Pirineus. En acabar la guerra, s'exilià a Anglaterra amb el seu professor d'aviació i futur

0: marit, el pilot Josep Maria Carreras i Deixeus. La Pepa Colomer va morir a l'any 2004 amb 91 anys. Des de l'any 2016, la ciutat del Prat li ha dedicat el nom d'una escola.
1: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
2: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
3: La municipal.
4: Savoir vivre.
5: La dolce vita.
6: Hardy Wampum.
7: Saudade.
8: Solivacan.
9: Deseo.
10: Prix d'aventure.
11: Wanderlust.
12: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
13: Say yes to the world.
14: És Radio Vilasacra. És clar.
15: No.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un mètode d'aprenentatge basat en jocs d'ordinador permet millorar la capacitat lectora dels infants dedicant-hi només 15 minuts, 4 dies a la setmana. Es tracta del mètode Gliffin, basat en l'aprenentatge inclusiu, ja que permet que cada infant parteixi del seu nivell lector per anar millorant. Montserrat García és la impulsora de l'eina que s'ha desenvolupat amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
2: Utilitzat a l'escola, ens permet personalitzar el camí d'aprenentatge de la lectura de tots els nens, sigui d'aquells que tenen dificultats de lectura, com d'aquells que formen part de la mitjana de l'evolució normal, com d'aquells que tenen molta facilitat i llegeixen molt bé. Pantalles que el fan llegir una sèrie de paraules, que el fan relacionar diferents paraules i diferents conceptes, que el fan treballar les no paraules o pseudoparaules, que són paraules inventades. També tenim una sèrie de pantalles estrelles, que són els jocs, per exemple, els memories o curses de cotxes. Els beneficis són molts. La primera cosa que busquem és millorar la lectura. Però és que quan nosaltres millorem lectura, aconseguim millorar molts altres aspectes de la persona. I no només a nivell cognitiu, a nivell acadèmic, sinó que automàticament un nen que comença a millorar lectura millora la seva autoestima.
1: El mètode forma part del projecte Abecedari, que fa recerca contínua contra el fracàs escolar, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Politècnica i la Universitat Oberta de Catalunya.

0: arribem, quan
1: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona, però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
4: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deuen dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Déu ens do un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegat, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta nomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol desperta gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Miquel Martí i Pol.
3: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!

0: Notícies en xarxa.
1: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni tampoc indicis de criminalitat.
2: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat al terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: 爸，妈妈。
1: Enganxa.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Jo sóc la Nereida Carrillo, sóc la presidenta de l'associació L'Ertutxec i sóc professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem engegat aquest projecte que fem conjuntament entre L'Ertutxec i la xarxa, que és per formar els mitjans locals i co-crear amb ells un escape room de verificació digital, perquè des dels mitjans locals es pugui impulsar el pensament crític de la ciutadania amb la informació, sobre com diferenciar fonts fiables de fonts que no ho són, imatges generades per intel·ligència artificial, imatges reals, qui és qui en el món de la desinformació i poder geolocalitzar fotografies. I a partir d'ara estem creant amb ells un nou escape room que es posarà a disposició dels mitjans locals adherits a la xarxa per fer aquest servei públic i acompanyar a la ciutadania a tenir esperit crític amb la informació i amb la desinformació que ens arriba i que vulnera els nostres drets i ens perjudica.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs.
8: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Villa Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Aprofita els avantatges de l'administració electrònica i fes els teus tràmits a través d'internet de manera còmoda i segura. Cita mèdica, matriculació en centres d'ensenyament, sol·licitud de dades cadastrals, creació d'empreses i molts més. Centenars de serveis per als ciutadans i les empreses t'esperen.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Qui estima?

i els que us estimeu la llengua. I els que us estimeu la llengua.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
4: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
0: Parlem del Tibidabo.
3: Un parc d'atraccions que neix el 1901 en un entorn hostil, en una muntanya on pràcticament no hi pujava ningú per les dificultats d'accés. El doctor Andreu, famós per les pastilles de la tos, va decidir fer una ciutat jardí per la burgesia i per facilitar l'arribada va crear també el tramvia blau i un funicular. Josep Darné, autor de nombrosos llibres sobre el Tibidabo, recorda que al principi les atraccions eren molt modestes. Bàscules, els miralls màgics o el tir flobet, entre altres, però a poc a poc comencen a aparèixer altres reclams.
4: I aprofitant tota aquesta panoràmica, doncs es van crear atraccions com el ferrocarril aeri, la talaia, l'avió, que tot això va tenir un èxit esclatant.
3: La història del parc avança al costat de la vida dels barcelonins i es converteix ben aviat en un lloc imprescindible en la memòria de les famílies.
5: Un record de família. Quan érem petits veníem a Barcelona i un matí o un dia al Tibidabo.
6: Som de Barcelona tota la vida. Jo, quan era petit, ja hi venia, amb els meus pares, amb els meus avis, i ara, doncs, l'Àxel també ho ha de gaudir.
7: Després d'anar per primera vegada al Tibidabo, recordo insistir-li molt als meus pares que volíem tornar a anar amb els meus germans, i llavors el dia que finalment ens portaven en coma, el dia de Reis, era un dia molt màgic.
3: Però la vida del Tibidabo no ha estat sempre un camí de roses. L'any 2000 va estar a punt de tancar per la fallida de les empreses del seu propietari en aquell moment, l'empresari Javier de la Rosa. L'Ajuntament va sortir al rescat i va comprar el parc. La seva directora actual, Rosa Ortiz, assegura que el Tibidabo es troba ara en una etapa consolidada i atribueix part de l'èxit a la combinació entre tradició i modernitat, però també a aquesta vinculació emocional generada amb la població de la qual en parlaven les famílies.
8: Nosaltres treballem molt les experiències positives, treballem que totes les persones que es relacionen en el parc se sentin feliços, és el nostre propòsit, de forma que experimenten vertigen, somriure, por en les atraccions, al mateix moment, alhora, diferents edats, diferents persones en diferents moments que connecten moltíssim en aquestes emocions i que fan que es generin records molt positius que queden gravats per sempre.
3: Al llarg de la història, el parc ha sabut també adaptar-se als nous temps amb nous espectacles i noves propostes gastronòmiques. Ara, sota la direcció municipal, el recinte ha incorporat també activitats benèfiques, educatives i d'altres relacionades amb el medi ambient. La diversió, en qualsevol cas, està sempre garantida.
9: Hi ha hagut molts sustos inesperats, però ara estàvem parlant de tornar a repetir després més tard, quan se'ns passi una mica el susto. Però molt bé, molt bé, molt xulo.
10: Adrenalina
11: a
10: tope. Sí, sí, molt bé.
11: Però molt guai, molt xula, quasi no mereixi.
12: A mi m'agrada molt, sobretot, l'ambient familiar que té el parc. M'agrada molt els miralls, crec que és molt icònic, l'avió, evidentment, no? Però més enllà d'això, crec que també té atraccions molt interessants on també, doncs, sents emocions fortes, com, per exemple, la barca.
13: La muntanya russa, o sea, me ha gustado mucho, pero he salido ahí con las piernas temblando.
14: Els columpis voladors i tot.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!

0: Notícies en xarxa.
1: El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
2: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem, però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa del pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
3: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars

0: Ponts del Mig facin de tap.
1: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Riu d'Aura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
0: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
2: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
3: M'han dit que no hi ha horaris i que has de esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
0: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
4: La xarxa de comunicació local. Informació, música, entreteniment.
5: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: Terra de Pa.
1: Els cereals han estat sempre a la base de la clàssica piràmide nutricional per una alimentació saludable. Què passa que sembla que aquesta base sembla que trontolli? Ja no són un aliment tan complet o és que els estem consumint d'una manera no adequada? I el gluten? És tan dolent com sembla? O treure'l sense una justificació mèdica és una moda més? El pa engreixa? En el programa d'avui posarem el focus en els aspectes nutricionals del pa. Volem saber si el pa, a part d'un aliment amb molta història, és un aliment amb futur. Per fer-ho, hem vingut a la Fundació Alícia, on fan recerca sobre cuina. És a dir, investiguen productes i processos culinaris per millorar l'alimentació de les persones i protegir el nostre patrimoni alimentari i gastronòmic. Som aquí amb Alba Coll, nutricionista i tècnica de la Fundació Alícia. I Alba, per situar una miqueta els nostres espectadors, què és el que feu a la Fundació Alícia?
2: Fundació Alícia som un centre d'investigació en alimentació i cuina i està format per un equip multidisciplinar d'especialistes de l'alimentació, des de dietistes nutricionistes com sóc jo, no, en el meu cas, tecnòlegs dels aliments, antropòlegs de l'alimentació, fins a tot un gran equip de cuina, i tots treballem conjuntament per tal de que tothom mengi millor, que aquest és l'objectiu que tenim a Alícia.
1: Alba, en el programa d'avui posem molt el focus en els aspectes nutricionals del pa. Per això t'hem vingut a veure. No. Des de sempre hem sentit que a la base de la piràmide hi havia els cereals, no? La clàssica piràmide alimentària que ens ensenyaven de petits. Però ara veiem que això està en qüestió. Què ha passat?
2: Clar, les recomanacions de salut han anat variant al llarg dels anys. I on abans trobàvem a la base tots aquests farinacis, no? La pasta, l'arròs, la patata i el pa, entre d'altres, ara han guanyat posició les verdures, fruites i hortalisses, ja que amb l'evidència científica s'han vist que són imprescindibles a incloure com a base de la nostra alimentació.
1: I entenc que aquí entra molt com és aquest pa, com s'ha fermentat i també el tipus de farina, no? Si no és tan refinada...
2: Exacte, o sigui, l'important és la qualitat del pa que estem consumint. Un bon pa de forn, no? Un pa que en els seus ingredients no té greixos ni sucres afegits, per tant, no estem parlant d'un pa industrial, no? Estem parlant d'un bon pa de forn i el més integral possible, no? Prioritzant les farines integrals serà una opció excel·lent a incloure en la nostra alimentació diària.
1: Què hem de pensar sobre el gluten i el pa?
2: Clar, el gluten és aquesta proteïna que trobem en alguns cereals, com el blat, l'ordi, el sègol o l'espelta. Molta gent ara pel seu compte comença a eliminar el gluten de la seva alimentació sense una justificació mèdica prèvia. Llavors, això és un risc, perquè acabem trobant productes d'una baixa qualitat nutricional, ja que el gluten al final ens dona una estructura amb un producte que quan el traiem se'ls ha d'afegir greixos i sucres moltes vegades per cobrir aquesta funcionalitat.
1: Una llarga fermentació, especialment en massa mare, agrada una miqueta aquest gluten.
2: Exacte, a través de la fermentació, aquests microorganismes, aquests bacteris i llevats, el que fan és degradar algunes proteïnes que trobem a la farina del pa. Val? Llavors, acabem obtenint un pa que és molt més fàcil de digerir, que es tolera molt més bé a nivell digestiu.
1: Hem parlat farines refinades, gluten, però ara ve un que jo crec que és una miqueta més complicat, que és el tema dels low carb, no? Baixar els carbohidrats de les nostres dietes, del nostre menjar dia a dia. Aquí el pa té poc a defensar perquè és un dels reis dels carbohidrats. Com hem de fer això?
2: És complicat en aquest sentit, llavors aquí hauríem de jugar amb consumir una menor quantitat de pa i prioritzar altres aliments que no tenen hidrats de carboni en la seva composició, però si no, des de la Fundació Alícia també hem realitzat alguns projectes on hem intentat formular un pa a banda de sense gluten amb una baixa quantitat d'hidrats de carboni perquè el puguin prendre pacients doncs, que han de seguir una dieta cetogènica i que és una modificació en l'alimentació molt important i molt complicada.
1: I del tema dels blats antics, té relació amb el que estem parlant de digestibilitat del gluten?
2: Sí, de fet, amb els blats antics s'ha vist amb una mica d'evidència científica que tenen un perfil nutricional una mica diferent. Per exemple, a nivell proteic hi ha un major contingut en proteïna, val? I a nivell de vitamines i minerals també s'ha vist que està una mica incrementat. També a nivell de digestió, no? De com es toleren aquests cereals, no? S'ha vist que es toleraven molt millor amb alguns estudis científics que hem trobat al respecte. Tot i això, la recomanació recomanació segueix sent prioritzar la versió integral a la versió refinada.
1: I per última, no puc marxar sense no fer-te-la. El pa engreixa, la clàssica.
2: El pa no engreixa en absolut. De fet, el que hem comentat és, si escollim un bon pa, és totalment adequat incloure'l en la nostra alimentació. Llavors hem de jugar una mica amb l'integral que és, no? Hauríem de prioritzar aquells que tenen un elevat percentatge de farina integral, que si no ens agrada el 100% integral, ja és molt millor escollir un que té un 80% de farina integral i, per exemple, un 20% de farina refinada, que no escollir un que és totalment refinat. Vull dir que podem jugar una mica, però el que hauríem d'intentar és consumir pans de qualitat, un bon pa de forn, no? Un pa, si ha estat fermentat, no? D'una llarga fermentació, doncs molt millor. I en canvi evitar aquests pans més industrials, que són els que no entren en les recomanacions de salut pública.
1: I un dels vostres programes estrelles es diu Mengem d'aquí, no? Explica una miqueta de què va.
2: El projecte Mengem d'aquí és un projecte amb el que participem en l'assessorament i revisió dels menús escolars de diferents escoles de la zona d'Osona i del Lluçanès. Llavors la nostra tasca aquí és ajudar amb el perfil nutricional dels àpats que s'ofereixen en aquestes escoles, però hi ha un valor afegit, no?, que hi donem aquí, i és que agafem productes de productors de la zona. Va, llavors estem fent que productors de la zona de pa, de carn, de verdures, de patates puguin proveir aquests menjadors escolars.
1: Un d'aquests productors és un flaquer d'Olost, veritat?
2: Sí, Calparra. Calparra és el forn que ens subministra el pa integral en aquests menjadors escolars i que, de fet, a part de pans boníssims, també han recuperat altres cereals, com per exemple el pa de blat forment, que utilitzen per elaborar diferents pans.
0: Terra de Pa. Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
0: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa! Ah!

0: per posar el volum ben fort i gaudiu.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà clou al setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280 quilos de residus del fons marí. L'acció, dut a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes a
3: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
6: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campany.
3: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
7: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
0: I parlant d'emocions.
1: 65.
8: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
9: Bé, no?
10: Màgica, plena de música i cultura.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo porto 4 anys esperant el títol del CU d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Tinc el justificant perquè el necessitava per cursar un màster, però des del 2021 que espero que m'arribi al correu conforme tinc el títol i el puc anar a buscar.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Brilla amb llum propi al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visit Andorra.

0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya cada vegada compta amb més ratpenats i de retruc hi ha més contacte, el que augmenta la probabilitat que n'hi hagi algun d'infectat de la ràbia, i atès que han augmentat les notificacions d'agressions, tant a casa nostra com de casos de viatgers a països on la ràbia és endèmica, Salut demana evitar-ne el contacte, perquè si hi ha infecció és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
2: Ens trobem molt sovint que per un risc hipotètic molt baix, però amb conseqüències greus, doncs les persones, diguem-ne, s'apropen, toquen, agafen, no?, aquests animals salvatges, i bueno, pensem que la nostra recomanació ha de ser evitar-lo al màxim.
1: En cas de mossegada, llapada o esgarrapada d'un ratpenat, cal notificar-ho i iniciar el tractament preventiu, perquè el virus de la ràbia és a la saliva.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: RadioVilaSacra.cat.
7: A Ràdio Vilasacra rebem suport de la Xarxa de Comunicació Local, l'Agència Catalana de Notícies, i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
1: A les 6 del matí.
2: Arriba la Ruta del Xató.
3: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
2: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com
3: amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.

0: Noves informacions en relació a la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El diario punès, també El País, publiquen que Alberto González Amador va oferir la Fiscalia de Madrid un acord on reconeixia els delictes de frau fiscal per evitar anar a judici. L'empresari, acusat de defraudar 350.000 euros en factures falses proporcionades per altres empreses, va enviar un correu a la Fiscalia a través del seu advocat, on reconeixia, segons aquests dos diaris, els dos delictes contra la hisenda pública. Mentrestant, Díaz Ayuso ha sortit al pas de les peticions de dimissió que li arriben del PSOE i es declara víctima d'una campanya orquestrada pel govern espanyol. La presidenta madrilenya assegura que la seva parella no deu ni un euro a Hisenda i que tot plegat es tracta d'una lluita personal de Pedro Sánchez contra ella.
1: Es falso que sea el quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él.
0: Alberto González Amador va oferir la Fiscalia de Madrid un acord on reconeixia els delictes de frau fiscal per evitar anar a judici. L'empresari, acusat de defraudar 350.000 euros en factures falses proporcionades per altres empreses, va enviar un correu a la Fiscalia a través del seu advocat on reconeixia els dos delictes contra la hisenda pública.
1: Es falso que sea el quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar. Mentirosa.
2: Mentirosa. Ayuso, la mentirosa oficial.
3: Y del PP.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 86.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: I parlant d'emocions,
1: 33
2: continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.
4: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Albert, quina cara fas?
1: No sé què fer.
0: Tinc la solució.
2: És Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
5: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
4: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
5: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
4: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
5: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Això és la caixa de...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcaven en pràctiques exclusives entre grups criminals.
2: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: Notícies en xarxa.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira.

0: estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
3: Here we go. A one, a two, una, dues i tres, i...

Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb Gencat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.
8: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
9: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amor Anys Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

0: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
1: Què necessites avui?
2: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.

0: escolta.
1: Ja sóc a casa.
0: Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure.
3: Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
4: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
5: Molt.
6: I parlant d'emocions.
7: 34.
8: Folks, I'm mellow as a honey.

0: I parlant d'emocions.
1: 12. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà clou al setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280 quilos de residus del fons marí. L'acció, duta a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: Avancem junts.
1: A veure, començo per dir que estic completament d'acord amb la igualtat d'home-dona, completament d'acord. Ara, crec, la veritat, en aquestes alçades, deixem-se de què el marit li farà. El marit li pot rentar els plats, d'acord, però hi ha coses que un pare, encara que no ho vulguin admetre, no ho farà, no ho pot fer igual que una mare.

Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Propostes en xarxa.
2: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de La Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia, no farà net del tot aquest dimecres l'atmosfera a les comarques de Girona i tot això després d'aquestes pluges i tempestes que van descarregar aquesta vesprada i nit passats, més aviat entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat, especialment a l'Empordà i a la Selva. El que podem destacar d'hores d'ara també és aquest ambient enrarit i molt humit que tenim amb molta boira, sobretot a totes les fondalades de la Selva, del Gironès, de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, per exemple. Aquest migdia i tarda s'obriran moltes clarianes arran de mar. Aquest migdia, algun xàfec, sobretot a la Selva Marítima, i aquesta tarda sí que tindrem alguna tempesta més forta una altra vegada, en aquest cas sobretot a les comarques interiors. On esperem que plogui més és al Ripollès, a l'Alta Garrotxa i al Massís de l'Albera, per tant, al nord de l'Alt Empordà. Aquesta tarda i vespre tindrem algun xàfec aparatós. Demà entrarà la tramuntana, però també tindrem pluges cap al sud de la demarcació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu Esclat.
6: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
7: Notícies en xarxa.
8: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes de porofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
9: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament a porofòbia, com el José Luis Miralles.
10: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día la guagua, eran 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si, y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia, por el hecho de estar en la calle.
9: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
11: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
9: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones. Sí.

saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au. Mira que bé.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: Echarte fuera. Anda, muzáquete, niño, con la Manuela Almirey. Echarte fuera.
1: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams, Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal, sils.cat.

0: I parlant d'emocions.
1: 87.
2: Em pinxo, li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm, però la panxa no.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan que és tan divertit com sentir poesia.
5: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuet. El poema que he escollit es diu Tobogán. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogán és molt divertit. Tobogán, escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop a fer filera i puja graons amunt.
4: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Cuéntalo, cuéntalo.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra,

0: Els dimarts a les 11 de la nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 92.

0: Avui hem triat l'humor. Tu diràs, i per què? I per què no? A veure, tu ets una persona que habitualment... tens sentit de l'humor o no? Creus que el sentit de l'humor és necessari en el nostre dia a dia o potser ets dels que penses que no? A veure, així és, entre nosaltres, alguna cosa que puguis recordar que darrerament t'hagi fet somriure? Doncs tot això i molt més...
1: Tu perdràs...
0: Aquí?
2: Quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.
3: Que vagi fent xup-xup, xup-xup...
0: A veure, digue'm coses sobre l'humor, va.
4: Mira, anirem a dient coses de gent d'aquests que sempre jo recullo i tenen opinions. Mira, aquí en tinc un que es diu Luis Muñiz i és un psicòleg expert en el bon humor. Sí, un expert en el bon humor. Avui hi ha especialitzacions de totes classes, Xavi. Mira, què diu aquest senyor? Pues diu que l'humor ens protegeix de tot el que ens deshumanitza o ens nega l'alegria de viure. I diu que hi ha una relació directa entre l'humor i la salut. Diu que riure ens canvia la química del cerebre, potencia el sistema immunològic, o sigui, que rient... Llavors ja veurem que també el metge del Dalai Lama diu el mateix, O sigui, que si som capaços de somriure i riure, doncs tenim millor salut, Dic que, en fi, que l'humor és el que està més lligat a lo poètic, diu. Que el que s'entén com racional. Sabeu que l'humor amb això que és racional i podem concretar i delimitar, doncs no hi està bastant renyit, Diu que hem d'aprendre sobretot en riure'ns de la realitat, I que l'humor diu que és l'estètica del desencís.
0: Del desencís.
4: Sí, del desencís, no?
0: Ah, del desencís.
4: Sí, del desencís. Quan això ens ha sortit tot malament, doncs...
0: Del desencís.
4: Què passa quan estem desencisats?
0: Doncs desencisem-nos.
4: Que ens fem un tit de riure, Xavi.
0: Està claríssim. Mira, jo miro ara el diccionari de la llengua catalana i busco la paraula humor. Mm-hmm. Em diu estat psicosomàtic... No penseu vosaltres que diu qualsevol cosa. No. Estat psicosomàtic que fa referència a una disposició afectiva de l'esperit o del temperament amb indignació i inclinació a l'alegria o a la tristor. Digue'm alguna cosa perquè no sé si anar al lavabo o clompiar-me la galena al vàter.
4: Bé, una mica complicat, no? Jo crec que és més senzill, que l'humor sempre serà aquesta posició de que quan una cosa doncs, ha arribat en aquest límit de que ho teníem tan ben calculat, ho teníem tan ben pensat i pom, allò que diem en català, ens ha fet figa.
0: Pom?
4: Sí, se'ns han anat tot a prendre, no diem per on, i llavors que pues, ens toca
0: pom,
4: doncs riure, per què? Perquè
0: pom.
4: Sí, no hem pom. Estat allò que ens pensàvem que érem tan superiors i que podíem controlar i que hem après. O sigui que és en el moment que ens equivoquem que un aprèn en realitat, no? I es don compte del que ell havia pensat, doncs no ha arribat en aquesta realitat. Doncs jo crec que això doncs,
0: pom.
4: Té molta gràcia, Xavi. Sí, fa riure.
0: Ara dius gràcia. És millor caure en gràcia que ser graciós?
4: Totalment, I encara millor que caure d'un cinquè pis, com diu.
0: Sí, no?
4: Sí.
0: O que et caigui un piano a sobre.
4: Exacte, per exemple. Sí. No, hem de caure en gràcia, sí. Això de ser graciós... normalment el graciós és una persona que no pensa.
0: El graciós és una persona que no
4: sí,
0: pensa.
4: Sí, que no pensa gaire. O sigui que...
0: Però a veure, com podem delimitar el que és caure amb gràcia i ser graciós. Alhora, com ho fem, això?
4: Home, perquè caure amb gràcia és això que t'ha donat Déu. Mira, tu, per exemple, una cosa evident, una jove, una noia jove, doncs maca, esbelta, que sap somriure, perquè això a ella li surt de l'ànima, doncs diu, m'ha caigut amb gràcia, doncs ella no ha fet res, li ha fet la naturalesa, això se'n diu caure amb gràcia, no? En canvi, el que doncs ho ha de forçar, això se li diu que és graciós. I doncs, esclar, jo crec que és millor caure en gràcia que ser graciós. Sí.
0: Sí.
4: Sí, sí. El graciós, si no és intel·ligent, es pot ser graciós, perquè sempre doncs no deixa de ser, doncs, aquesta manca de facultats que tenia l'altre, doncs, de, en certa manera, doncs, de tirar endavant amb el que un pot, no? O sigui, perquè el mirin, no? Diu una tonterieta, fa això, fa allò altre, perquè el mirin, no? Però com ho facis d'una manera, doncs, compulsiva, com fan els que no són intel·ligents, es fan pesats, Xavi.
0: Sí.
4: Sí, o sigui que es pot ser, sí, es pot ser graciós, però el que no es pot ser mai és pesat.
0: Sí, ara, clar, aquí ara ja a mi, clar, la meva imperfecció em comença a suggerir preguntes. Per exemple, una persona que és graciosa, em veu graciosa per dinar?
1: Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vilasacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
5: Oh! Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Te'n recordes, te'n recordes.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: ajudant als ajuntaments, la Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia. No farà net del tot aquest dimecres l'atmosfera a les comarques de Girona, i tot això després d'aquestes pluges i tempestes que van descarregar aquesta vesprada i nit passats, més aviat entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat, especialment a l'Empordà i a la Selva. El que podem destacar d'hores d'ara també és aquest ambient enrarit i molt humit que tenim, amb molta boira, sobretot a totes les fondalades de la Selva, del Gironès, de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, per exemple. Aquest migdia i tarda s'obriran moltes clarianes arran de mar. Aquest migdia algun xàfec, sobretot a la Selva Marítima, i aquesta tarda sí que tindrem alguna tempesta més forta una altra vegada, en aquest cas sobretot a les comarques interiors, on esperem que plogui més és al Ripollès, a l'Alta Garrotxa i al massís de l'Albera, per tant al nord de l'Alt Empordà. Aquesta tarda i vespre tindrem algun xàfec aparatós, demà entrarà la tramuntana, però també tindrem pluges cap al sud de la demarcació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu Esclat.
6: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
7: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
8: He comprat un diccionari i les pàgines estaven totes en blanc. Oh. No tinc paraules per expressar com em sento.
9: Ràdio Vilasacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.
10: Hola, molt bon dia.
11: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
12: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
13: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
11: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
13: Veig el lluentor que fa permet ser un diamant. Ara vindran els ais i ulls.
11: M'ho imagino.
14: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
11: Petó!
14: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
15: Cada dia fem un pedaç endavant.
12: Bueno, pots comptar.
11: Molt bé, doncs.
16: És K25.
17: Ràdio Vilasacra.
18: Tenim el que d'altres no tenen.
19: Oi, jote.
6: Sabies que...
4: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a atordir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de decapitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment aturdit a un peix o una altra presa i després aprofitar el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
4: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
5: Busques inspiració?

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante. Y ya está. Y esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi. Pareu bé l'orella.
15: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Savalls. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Coneixes aquesta cançó?
3: Evoluciona ja.
2: I aquesta altra?

0: No, no,
1: clar.
2: Evolucionar ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
2: Evolucionar ja.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10 de

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
5: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
4: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
5: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
6: Ven a Ocasión Plus.
7: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
8: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: 2. Recibido ayer a las 16 horas 7 minutos.
3: Hola, soc la Laura. I una cosa, t'estimem molt. Petonet. Adéu.
4: Com dèiem,
5: notaràs la diferència.

Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.com.

0: educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i els telèfons 872-985-678 o bé el 640-233-566. Tots hi som!
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
5: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
6: Escolta.
7: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
8: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
9: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Pot ser part del canvi.
13: I parlant d'emocions.
14: 80.
15: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
16: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
17: Tiri, tiri, tiri.
18: Hola, molt bon dia.
19: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
18: Quina il·lusió sentir-te.
20: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
21: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
19: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
21: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis lluïs.
19: M'ho imagino.
21: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
19: Petó!
21: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
22: Cada dia fem un pas endavant.
20: Bueno, pots comptar.
19: Molt bé, doncs.
23: És K25.
24: Això és la caixa de sorpresa.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
4: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt.

0: pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de forma encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons, i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
1: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu.

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement, la millor ciutat del món.

0: Notícies en xarxa.
1: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
2: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizás no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
1: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
3: Xarxa de comunicació.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen, que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
4: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
5: L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
6: Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
7: Fi de la pobresa.
8: Fam zero.
9: Salut i benestar.
10: Educació de qualitat.
11: Igualtat de gènere.
12: Aigua neta i sanejament.
13: Energia neta i assequible.
14: Treball digne i creixement econòmic.
15: Indústria, innovació i infraestructures.
16: Reducció de les desigualtats.
17: Ciutats i comunitats sostenibles.
18: Producció i consum responsables.
19: Acció climàtica.
20: Vida submarina.
21: Vida terrestre.
22: Pau, justícia i institucions sòlides.
23: Aliança pels objectius.

0: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: La ràdio de Vilasacra
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 36.
2: Un viatge amb el temps. Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: I tant.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Llibres de ciència.
6: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
7: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, o l'origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Prensa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Savalls. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem i, a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

alabint i alabant, alabint bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: Notícies en xarxa.
1: Els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. Xarxa de...

0: a tots i bon dia, benvinguts, com ha de ser, a casa nostra, com ha de ser, a l'Empordà. Sí, al 107 del dial. I que a més, qualsevol persona del món ens pot sintonitzar a través de la nostra plana web en alta qualitat digital. I des de l'Empordà, on la informació, la música, les notícies i l'humor seran pilars bàsics i on tu ets imprescindible. Et necessitem a tu. Un programa nostre, fet a casa nostra, per gent de casa nostra, que posa a casa nostra per sobre de tot. I a més, no ens conformem a que sigui un ordinador el que fa i desfà. No, home, no. Treballem de valent cada dia, sigui o no sigui festa. Començarem dedicant un tema a tu, que ens has triat amb el cor, amb el sentiment i amb tota la il·lusió, aquesta cançó.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Hola, molt bon dia.
5: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
6: Quina il·lusió sentir-te.
7: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
8: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
5: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
8: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis Lluís.
5: M'ho imagino.
9: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
5: Petó!
9: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
10: Cada dia fem un pas endavant.
7: Bueno, pots comptar.
5: Molt bé, doncs.
11: És K25.

0: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
1: Un vermú, un vermut, un vermutet.
0: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
1: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
0: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
1: Izaguirre, el nom del vermut.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà clou al setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280 quilos de residus del fons marí. L'acció, duta a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: ...012, la millor resposta.
3: No t'havies acabat el llibre?
4: Sí, però ja n'he començat un altre.
2: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Entra a biblioteca.ebiblio.cat i tindràs tota la cultura a l'abast. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Casa nostra, a pic i pala, de sol a sol. Així és com la van construir els avis, quan el barri era un tros de fang. Ell va arribar del sud per buscar-se la vida. Ajudat pels telers de la fàbrica, va trobar la iaia. I va aprendre que els nostres sabres no tallen. Els pares van créixer amb l'exemple del treball, sempre el treball. Uns venen, els altres marxen. Emocions que ens han marcat per bé o per mal. El gust de les maduixes, els peus que trepitja la sorra gruixuda, a pet d'ones. Aquelles notes que et disparen el ritme cardíac. Veure que ets a casa. Casa és quan mengem aquest gelat per la riera. La canalla diu casa quan no la podem cuidar. Casa és el que trobem a faltar quan som fora. Un refugi, una abraçada.
3: Ràdio Vila-sacra de l'Empordà. Des de 1993 fent feina.
2: És la nostra.
4: A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: al seu lloc, et sents molt bé. No et conformis amb qualsevol cosa i descobreix un lloc en el qual tota la qualitat, la garantia i la comoditat tenen el seu lloc.
1: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.

0: Les amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
6: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.

Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan... Ríndete, putita!
6: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
7: Di algo. Di algo.
9: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
7: Vamos a salvar el mundo.
11: I parlant d'emocions.
12: 50.
11: Exacte.
13: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
11: I parlant d'emocions.
12: 29.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
16: Do you swear to love me forever?

0: Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: Notícies en xarxa.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, deia que salaris i habitatge han d'anar forçosament lligats.
2: Si nosaltres podem negociar increment salarial d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats d'habitatge.
3: La xarxa de comunicació local.
4: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular.

les acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.

0: tan, tan, tan, tan. Això és conegudíssim. Aquesta cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Juegos Prohibidos. I ja dic, i si no et surtis, bueno, si la tens, la tens. I si no, si busques per bandes sonores, va sortir a Juegos Prohibidos.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs.
3: Jim-pom! Hey! Jim-pom! Aquí, sensacions, Jim-pom!

0: els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries, com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
1: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente y contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
1: I a partir d'ahí, la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 día la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: Pensa, pensa.

A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: perdre la veu eixampada, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: Escoffier va dir: per bé que el destí natural d'aquest excel·lent mol·lusc és el de ser degustat cru, la pràctica culinària el sotmet a nombroses preparacions.
3: Josep Maria Blasi.
2: Entre les fórmules que cita hi ha Angels on Horseback, que es pot traduir com Àngels a cavall. Es tracta d'obrir les ostres, embolicar-les amb una fina llesca de bacon i filar-les en una broqueta. Es couen a la brasa i es serveixen sobre una llesqueta de pa torrat i per sobre s'espolsen amb molla de pa fregit amb un pessic de pebre de caiena. Una altra preparació interessant són les ostres a la mariscal. La primera operació es repeteix en totes les receptes, fins i tot en les crues. S'han d'obrir. Un cop obertes es couen lleugerament en el seu propi suc i en el moment de servir es passen per una pastina de fregir i es fregeixen en abundant oli. Es serveixen de tres en tres sobre un tall de llimona i adornades amb unes fulles de julivert fregit ben verd.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més informació.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: La pitaya, o fruita del drac, és un cactus tropical amb moltes propietats antioxidants i vitamines. Una empresa catalana, a Valls, ha iniciat la producció aquí d'aquesta fruita. Es diuen pitayes catalanes. Laura Zurriaga.
2: A Pitalles Catalanes, un sistema de drenatge permet reaprofitar l'aigua de rec, reduint el consum mensual en un 40%. Aida Aragonès, cofundadora.
3: Nosaltres gastem 1.000 litres al mes per poder regar tot l'hivernacle, que estem parlant d'unes 3.200 plantes. És un conreu molt sostenible. I, a més, reciclem amb el drenatge i fertirrigació. Reciclem aigua i tornem a recuperar uns 400 litres.
2: Els fundadors han posat en marxa un cultiu entre tradicional i hidropònic que multiplica la producció per 5.
3: Normalment es cultiva en una alçada, fa com un efecte palmera, la pitaya, i nosaltres cultivem amb 5 alçades. Per tant, també estem presentats en el rècord de quilogram per metre quadrat, ja que l'hem multiplicat per 5.
2: El proper pas per als joves agricultors és la construcció de 2 grans hivernacles bioclimàtics. Fins ara el cultiu ha estat exterior i ha estat tot un èxit, diu Aragonès, perquè el cactus s'adapta molt bé al clima català.
3: És un cultiu que podem revolucionar l'agricultura, no deixa de ser un cactus molt productiu i, a més, al final no deixa de necessitar un clima tropical, que és cap a on estem anant per sequera i canvi climàtic.
2: Defensa la cofundadora que la producció de quilòmetre zero equival a més sabor en la fruita.
3: Des de que es cull fins que arriba a casa teva són 24-48 hores com a molt, per tant, podem permetre'ns collir-la en el punt òptim de la fruita.
2: El projecte està obert al públic general i també a la pagesia, que pot comprar esqueixos i replicar el model de cultiu.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria

0: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
2: És
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Hola Martí, Núria, com esteu?
5: Estem molt bé.
6: Ara mateix venim de la botiga Rem.
4: Botiga Rem? I què venen allà?
6: És una botiga de roba electrònica.
4: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
5: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
4: Uau, és increïble!
5: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
6: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
4: Rem!

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament. Eternament.
2: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
3: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
4: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Notícies en xarxa. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc que ha afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Què?
4: Què?
5: I parlant d'emocions...
6: 88.
7: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: Montpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Uala!
3: Déu-n'hi-do.
2: Què diu el carrer? Barbarejos, acantilats, xupito, està ben dit en català?
4: Això aviam si n'ha menjat.
5: Què és això?
6: Bé, és que no ho sé, jo diria barbarejos.
5: Cluís, no, cluïsses no.
4: Escorpinyes.
2: Escorpinya.
6: Ai, ell és.
5: L'he menjat, eh?
2: Aquest...
6: Ai, tio, és que jo aquestes coses les veig al TikTok i no, tio.
3: Nadius.
2: Molt bé.
6: Seu a Nadius?
2: Molt bé.
5: Els nadius. Els nadius. Nadius.
6: Un... Cigaló no és, no? No, cigaló és lo altre. No. Chupitos, que
2: Chupito,
6: tampoc
2: que
6: és.
2: Que no serà.
4: Chupet.
6: Un chupet. Tampoc.
2: Quan tu cuses, la gent que cus... Vale, en petitet, així...
6: Un vitalet.
2: Molt bé. I l'últim?
4: Penya-segat.
6: Un penya-segat. Vale, això, un penya-segat.
2: Perfecte.
5: Penya-segat.
2: Un penya-segat. Avui estic molt contenta i em faré un didalet a la salut de totes aquelles persones que l'han encertada. Déu-n'hi-do!

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben. Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
2: Psst, molt bé, no?
3: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
4: Tanca els ulls.
5: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
6: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
5: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
6: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Us escolto cada dia. Amb la ràdio jo us agafo bastant, però ja molts llocs no tinc cobertura telefònica. Bueno, molt bé. Primer saludar-vos a tots. Penso que estan molt, molt preocupats, que ho veuen molt malament, i ho veuen malament. No entenc el per què. Nosaltres ja, amb una oportunitat com aquesta no la tindrem mai més. Hem d'aprofitar de demanar i exigir-ho ara. Ara, ells, el que estan fent és poder entrar dintre d'ells i poder escaltar-los el cap. Però són unes bajanades que jo, la veritat, tu... A reveure...
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs.
6: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Sabaix. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: No deixis que l'Alzheimer ho esborri tot. Envia memòria al 28058.
1: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Senzillament.

0: Continguts en xarxa.
1: Cuina la bona cuina. Amb la Maria.
2: Ara direm la pinya amb pernil dolç, que també queda molt i molt bé. Podria haver una miqueta més de feina, però vaja, si es té treballera, s'afanya més un i ho pot fer tot. Tallar la pinya a petiteta, a talls d'un centímetre o així, pot ser pinya fresca com pinya d'aquesta de pot, de conserva. I es posa el pernil amb una plata, els talls de pernil, pernil dolç, posar tots planers en una plata o, bueno, jo a vegades ho faig a la taula. I després s'hi posa la pinya ben posada a dintre, com, i llavors per tombar-ho com si fos un caneló. I quan els trossets de pinya s'hi posa la quantitat, bueno, és clar que es pugui enrotllar el pernil. La pinya és ben posada allà dintre, després s'embolica com si fos un caneló, es va recorquillant, recorquillant. Clar que el caneló només es recorquilla un cop perquè la pasta es toca i prou, però això no, s'hi dona tot una volta. Després es va posant tot en una plata, quan estan tots els talls aquests tot ben posat en la plata, s'hi posa sucre pel cim d'aquests canelons de pernil dolç, diguéssim, i després es crema aquest sucre. Amb allò de cremar la crema, amb l'aparato aquell elèctric o... Bueno, jo tinc una cosa de ferro. Ho faig escalfar, com quan torno la crema igual. Quan ja vermelleja, ho poso tallar sota la xemeneia, al cim de la cuina, i cremo aquell sucre. Esclar, això ha de ser tirar-hi el sucre i que ja el ferro estigui calent, perquè si no, amb l'humitat del pernil se desfà el sucre i llavors no es pot cremar. I llavors allò, queda aquell sucre cremat pel cim, i el pernil dolç i la pinya, quan agafes aquell tro, allò és deliciós, és bo, aquests gustos així diferents i combinats queden riquíssims, i ja està fet.
1: Notícies, curiositats, música i sensació.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Mollet de Peralada.
4: El Terrassà de Mollet, al matí se'n va a la vinya i a la tarda a l'Olivet. Vetlla per la seva set fins que madura la pinya del raïm ple de verdet. Per tenir l'olivar net, llaura, escateix i es gratinya. I així, quan arriba el fred, recull el fruit. A Mollet, al matí van a la vinya i a la tarda a l'Olivet.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: El forn artesà i de qualitat té un nom.
2: El Llonguet de Peralada.
1: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
2: El Llonguet de Peralada.
1: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat Mestre Artesà.
3: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres.
4: On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
1: Vine i gaudeix-lo.
2: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
5: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: No t'ho perdis.
1: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprena la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
2: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
3: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
2: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

si t'enganxa, ja t'ha enganxat, no en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar, no ho acabarem mai.

0: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Atenció, Catalunya.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Pues a mi m'agrada més el escamarlà que no pas la llagosta. No sé, mira, ho trobo massa gros, no sé, no m'acaba de fer el pes. Però bueno, basta, Riquito, perquè em sembla que això és una conya, eh? Però bueno, però tu vols ben creure que no m'hi vaig fixar el que estava menjant ni el que estava bevent fins l'endemà que vaig sentir tot el jaleu de la llagosta? No me'n vaig enterar de res. Jo voy a lo mío i ja està, cada un que foti el que vulgui, tu. Bueno, és això, de més, i que estic molt contenta que tornis a estar aquí, que t'ho vaig dir ahir, que estaves molt guapo, que duri. Vinga, que no perdis l'ànim.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.

0: Radio Vilasacra, la que no es res convencional.
1: García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a la familiamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
2: 012. La millor resposta.
3: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
4: Sí, per què?
3: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
2: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
1: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3.5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
1: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
1: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Cuplejant. A Ràdio Vila Sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
3: I parlant d'emocions.
4: 46.
5: Exacte.

0: Notícies en xarxa.
1: Els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? O sigui, ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Trucava per dir-vos que tot molt bo, eh? I molt ben atesos i molt bé. Valen? I res, dius això, que tot estava molt bo i tal. És que ara me'n tinc que anar cap allà dalt, també. Me tornaré a arribar a veure la Dolors. Vale, doncs.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Continguts en xarxa.
1: Cuina la bona amb cuina. La Maria.
2: Ous bullits. Bullim els ous, bueno, si pot ser que siguin de 2 o 3 dies abans, perquè si són del dia o del... 4 o 5 dies han de tenir perquè es pelin bé. Jo suposo que ja tothom ho sap, això, i els que els compren, doncs ja els tenen 4 o 5 dies, hasta més. Els fem bullir, després els pleguem, els pelem, els hi trebem la clova i en fem amb beixamel. Llavors els parteixo, els poso en una plata que puguin anar al forn, partits per la meitat quan són sense clova, i poso beixamel pel cim i formatge i gratinar, i és un plat que, bueno, amb mongeta tendra o amb patata i això per acompanyar, o el que es vulgui, o patates bullides o el que sigui, gratinats al forn i ja estan els ous bullits. Després també en fem amb tonyina, que llavors agafem tot, o agafo totes les llemes i els poso en un puesto i els barrejo amb tonyina, ben xafat, ben xafat. Després els torno a posar en l'ou, allà on hem tret la llema, tornar a emplenar el forat aquell, ben ple, si queda una mica boturut, és igual. I després també se pot tirar un xic de formatge pel cim i es poden gratinar. O si no, es poden menjar freds. És el mateix. I després, d'una altra manera, que és fets amb maionesa. Aquests sí que s'han de menjar freds, posat bullits i partits, posats a la plata, llavors fer maionesa posada pel cim i a la nevera, i serveixen un dia i 2 dies i són molt bons els ous freds així, amb maionesa, i ja estan.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavitici.
2: Més viu que mai. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de dites relacionades amb sants i patrons. Sabeu què vol dir aquest noi s'ha quedat per vestir sants? Vol dir que no s'ha casat, que és solter o que s'ha quedat conco. Si algú arriba i ves el sant, vol dir que aconsegueix el que vol a la primera. Si, en canvi, algú li han donat el bes de Judes, vol dir que l'han traït. Amb aquelles paraules, va donar el bes de Judes al seu millor amic. Segur que algun dia us han dit que n'heu fet un Adam. Us estan dient que n'heu mal arreglats. Has vist quins pantalons més estripats? Va fet un Adam. Si algú va de Sant Pere a Sant Pau, vol dir que recorre una distància llarga. Expliquen que era una expressió que indicava anar d'extrem a extrem de la Barcelona medieval i moderna. Si algú li volen fer veure el Sant Cristòfol Nano, vol dir que el volen enganyar o ensarronar. No m'ho crec. El que pretens és fer-me veure Sant Cristòfol Nano. I acabem amb la dita ben important. Sant Pancràs, salut i feina. Aquesta informació l'hem extreta del llibre L'arbre refranyer Milan Branca.

0: informació, música, entreteniment.
1: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: On?
1: Al coll. Tinc tortícoli.
0: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
2: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.

0: Notícies en xarxa.
1: En un context de rècord de turistes aquest estiu a Catalunya, més de 14 milions entre gener i agost, també s'ha disparat la despesa d'aquests visitants per sobre del 8% fins a superar els 9.400 milions d'euros segons les dades de Pimec Turisme. La despesa diària mitjana s'ha enfilat al juny fins a xifra rècord de 267 euros per persona i el preu de l'habitació ha pujat fins als 155 euros amb increment del 25% a les Terres de l'Ebre per l'efecte de l'eclipsi, segons el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser.
2: Terres de l'Ebre creiem que també pot ser degut a, doncs, a l'efecte eclipsi. Molta gent s'ha desplaçat i ha conegut Terres de l'Ebre molt.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa.
1: L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
2: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
1: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada.
3: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya. A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà clou el setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280 quilos de residus del fons marí. L'acció, dut a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A Vila Sacra compartim cultura.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: fem entre tots.
1: Mira, una cosa. Ahir vaig trobar una senyora que escolta sempre la ràdio i està tan contenta. Dic, doncs ara truca tu. I diu, ai, no. Doncs que truqui la Carme. Bueno, adéu.
2: Baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides,
3: Ràdio Vila-sacra,
2: per les que ploren, pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen,
3: Ràdio Vila-sacra,
2: pels compromesos, pels que obtenen tot, pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Xo de Luz Tarda. Xo de Luz Tarda.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 20.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Soc la Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuiden els mínims detalls.
4: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

Ros les acollirà aquest cap de setmana els dies 9, 10 i 11 d'octubre la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: la de l'Empordà, així de clar.
1: Notícies en xarxa.
2: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.
1: Xarxa de comunicació local de Catalunya. Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en dues actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de cabdells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Propostes en xarxa.
3: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
4: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.
3: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spiderman, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: Molt bé, no?
1: Vull aigua Donen Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb
2: aqua. Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
3: Pareu bé l'orella.
4: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Xo de luz tarda.
1: És una flor de la il·lusió.
2: Ràdio Vilasacra, la vida és músic.
3: Vilasacra, la independència de la casa.
4: La de casa és la millor.
5: La més musical.
6: La més musical.
7: La millor música.
8: La més divertida.
9: La més divertida.
10: La millor música.
11: La de casa.
12: La de casa.
13: La de casa.
14: La més musical.
15: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vilasacra es fa recordar molta gent i, a més, mai morirà.
16: La més divertida en casa.
17: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
18: Mm-hmm.
17: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos?
19: Oh.
17: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972-51-12-68 i WhatsApp 656-19-70-62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
20: Oh!

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo sóc la Nereida Carrillo, sóc la presidenta de l'associació L'Ertutxec i sóc professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem engegat aquest projecte que fem conjuntament entre L'Ertutxec i la xarxa, que és per formar els mitjans locals i co-crear amb ells un escape room de verificació digital, perquè des dels mitjans locals es pugui impulsar el pensament crític de la ciutadania amb la informació, sobre com diferenciar fonts fiables de fonts que no ho són, imatges generades per intel·ligència artificial, imatges reals, qui és qui en el món de la desinformació i poder geolocalitzar fotografies. I a partir d'ara estem creant amb ells un nou escape room que es posarà a disposició dels mitjans locals adherits a la xarxa per fer aquest servei públic i acompanyar a la ciutadania a tenir esperit crític amb la informació i amb la desinformació que ens arriba i que vulnera els nostres drets si ens perjudica.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.
6: Confirmat!
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: sensacional.
10: Ei! A l'Alt Empordà.
8: Sí! Ah, quina sort!
12: Un espai de 5 estrelles.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: mai!
1: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat?
2: Eh?
1: Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
3: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
4: Busques inspiració?
5: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. A Manlleu Origen, saps el que menges.
6: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.
7: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: I parlem ara de música.
1: Michael Jackson, considerat el rei del pop i un dels artistes més populars de tots els temps, a qui s'equipara amb Elvis Presley i John Lennon, va morir als 50 anys a causa d'una aturada cardiorrespiratòria. Jackson ha estat la icona del pop en fusionar la música negra del rhythm and blues amb el pop blanc, que el va situar en el cim de la música amb l'àlbum Thriller, el més venut de la història, i amb el qual es va convertir en el primer artista que va obtenir dues estrelles al passeig de la fama de Hollywood. La desaparició de Jackson arriba just quan prepara els 50 concerts, els quals havia exhaurit totes les entrades.
2: Michael Jackson, el monstre que va crear el pop modern, era cantant, compositor i ballarí. Va néixer a Indiana el 29 d'agost del 1959 i quan només tenia 4 anys va demostrar ja els seus dots especials per la música cantant un tema de somriures i llàgrimes. De ben petit, amb els seus germans, va crear la banda Jackson 5 i el seu pare els va fer de mànager. De seguida, el 1970, es convertirien en el grup més popular i que més discos va vendre amb èxits com ara I Want You Back. Als anys 80, ja independitzat com a solista, es va convertir en una superestrella del pop i va aconseguir que el seu àlbum Thriller fos el disc més venut de la història de la música. Reconegut com a geni musical i artístic, Michael Jackson també va ser un personatge polèmic envoltat de gran quantitat de llegendes i també d'escàndols sobre la seva vida privada. Els últims anys, a conseqüència de diverses acusacions de les quals va ser absolt, després d'arribar a un acord econòmic amb els demandants, es va apartar de la vida pública i va perdre, en certa mesura, popularitat. Casat i divorciat de la filla d'Elvis Presley, Michael Jackson tenia dos fills, fruit d'un segon matrimoni i un tercer fill concebut i gestat per una mare de lloguer.
3: A finals de la dècada dels 60, el segell especialitzat en música negra Tambla Motown vivia dies de glòria. Joseph, el malcarat patriarca de la família Jackson, va pensar que trauria més rendiment dels seus fills pujant-los damunt d'un escenari que portant-los a l'escola. Naixien així el Jackson 5 i començava el camí cap a la llegenda de Michael Jackson. Tot i ser el més petit dels Jackson 5, el talent d'aquell Michael, de pell negra i cabell rinxolat, es va imposar de seguida. La música dels Jackson 5, impregnada de tots els elements propis de les formacions vocals de l'època daurada de la Motown, no va trigar a ocupar els llocs de privilegi de les llistes de vendes. L'any 1972, Michael Jackson debuta

0: Les aportacions de Michael Jackson al món del pop començaven a ser evidents. Unes inflexions vocals inèdites, servides sobre ritmes molt ballables inspirats en la tradició del soul i del funky, van donar pas a un segell personal inigualable. Ja només li faltava una cosa, escriure una cançó que es convertís en èxit mundial i que situés el seu nom arreu del planeta. Aquesta arriba l'any 1982. La publicació de Thriller marca l'inici d'un Michael Jackson legendari capaç de convertir en èxit una cançó de 6 minuts i fer d'un videoclip una veritable obra de culte. Thriller ens mostra un Michael Jackson en plenitud de forma, capaç d'escriure cançons que acabaran versionant músics tan reputats com Caetano Veloso. Els treballs posteriors a Thriller, com Bad del 87 o Dangerous del 91, aguanten l'embranzida d'un Michael Jackson que ja ha creat escola amb els seus passos de ball impossibles, els seus crits, la mà a l'entrecuix i una roba que sembla arribada d'un altre planeta. Michael Jackson entra a la història del pop per la porta gran i marca un punt i a part en el camí d'aquest gènere, com ho va fer Bob Dylan en el folk, Elvis en el rock o Cameron en el flamenc. Situat a l'Olimp dels Déus, Michael Jackson comença una espiral de baixada imparable a finals dels 90 que afecta tant el seu físic, la seva economia com la seva música. Tot i que avui el món sencer plora la mort del rei del pop, amb Dangerous, l'any 1991, ja vam assistir a la mort artística de Michael Jackson.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Espai gastronòmic
4: Zona Firal.
3: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
4: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
3: Com a casa teva.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Aquí tenim la Carmela, que és la professora. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I també tenim a la Josefa.
4: Que soy la mejor.
5: Toma, tomate.
6: Pues hace ya más de 9 horas que ha sonado el chupinazo y que han empezado tomate. Estos...
7: Joder.
8: Perdón.
9: Ara la bona, doncs, per a veure què passa.
10: No, no, no, ha sonat com molt...
9: Que no és veritat. Justo, escolta.
11: Eso es lo que acaba de pasar. Deseamos muchísima muerte. Muchísima suerte.
12: ¡Qué susto!
13: Al migdia, que és quan estava plovent, després a la tarda han pujat.
14: Y punto y se ha acabado.
0: No senties res com a Ràdio Vila-sacra, pel que ens preocupem de fer-ho molt difícil.
15: Sector audiovisual.
16: Mama, falta molt per anar a Sésamo Aventura.
17: Una altra vegada?
16: És que el pare vol anar-hi.
18: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta en les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
2: Saps què vol dir experiments?
3: Saps què vol dir radiofònics?
2: Doncs això. Ho entens o encara et costa?

0: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
1: En el 107 de la FM.

Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència, ens podeu enviar notes de veu breus. D'en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
3: Home, un petit especialista, eh?
2: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
3: Sí.
4: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
3: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes a Disney.
3: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector de primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
2: Show de luz tarda.

0: truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Volia explicar-vos una cosa. I nosaltres tenim una noia família, una neboda. Van dir que no podíem tenir fills perquè ella no podia i que era impossible de quedar embarassada. I ara tu, un plegat, ja està embarassada de 5 mesos. I escolta, a mi és com un miracle, perquè tots pensàvem, mira, ells ja tenien pensament d'adoptar un nen. I ara, sense més ni més, un dia no li ve la regla, però va fer la prova i estava embarassada. I estem tota la família supercontenta. I la veritat que ho ha passat molt malament amb els intents d'artificialment quedar embarassada, perquè els hi posen moltes hormones, i ho va passar molt malament, i ara, mira, ha quedat per natural. Per això dic que no s'ha de perdre mai l'esperança, perquè jo crec que amb el temps alguna cosa trobaran i que anirà molt bé. Vinga, doncs.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca.
6: Repetiràs.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Sentim la cultura.
1: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.
2: Estoy más maduro ya. Ay, en mi árbol no se le puede dar mucho veneno porque se cae la manzana, pero rápido.
3: Qué
4: vamos. Este tío, cuanto más mayor, mejor.
2: Como dice José, ay, me gustaría meterla como la sacaba antes.
5: Que se besen, que se besen.
6: ¿Tu caso cómo fue? ¿Cómo fue tu historia de amor?
7: Por el chat.
8: ¿Como yo?
6: ¿Estabais chateando?
7: Sí.
6: ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Tenso, nerviosos?
7: No, muy rico.
6: Muy rico.
9: És molt més simple que fingir, perquè si tu vols estar fent... Ai, ai... Pots fer, eh? Vull dir, és molt fàcil.
10: És verdad, és verdad.
11: L'home i la dona, quan són grans, diuen, no, és que les dones, quan són grans, jo sempre dic, ep, el problema sou vosaltres, perquè nosaltres sempre ho tenim a punt allà.
12: Jo estic preparat per ser un superhombre, eh?
13: Oh, aquest dia.
0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.
6: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
7: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
8: Xoc de luz tarda.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
3: Hola, la puc ajudar?
4: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
3: No sé, és un canvi molt dràstic.
4: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva.
5: Bé, gairebé tot.
4: Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Ostres, quina ciutat més increïble.
7: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
8: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 4. Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A que truco? A que truco?
1: Bueno...
4: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Hola, bon dia. No truco massa, però em feu passar molts bons ratos. M'heu fet molta companyia, la veritat. I us desitjo el millor.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida...

les acollirà aquest cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis: l'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Parlem de música.
3: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
4: L'home és curiós per naturalesa. No s'entendria el progrés sense aquest afany per saber. De fet, el progrés, senzillament, no s'hauria produït. Criatura inquieta, sempre ha maldat per descobrir l'entorn i ampliar horitzons. I orientar-se ha estat una necessitat evident. Orientar-se sense GPS ni Google Maps és molt més complicat i requereix de molt més enginy, paciència i observació. Ara ens podem permetre ser uns ganduls i no pensar en els elements. Engeguem el navegador i qüestió resolta. Però durant segles ha estat complicat i ha calgut pensar-ho molt. Un dels primers estris per orientar-se va ser l'astrolabi, una creació del segle II que es valia del que dèiem, dels elements, en aquest cas, de les estrelles.
5: Jaume Estela, enginyer industrial.
6: És un disc que té anells, que són aquests mecanismes que es poden desplaçar, que són més petits que el diàmetre del disc en si, perquè en el disc està dibuixat la totalitat del cert nocturn conegut, i amb aquests anells que jo vaig movent al voltant d'aquest cel nocturn dibuixat, m'estan enmarcant quina part del cel és la que estic veient en funció, doncs, de l'època de l'any i la posició en la que estic.
4: Entesos, ens en fem una idea. I com funciona?
6: Es va crear aquest instrument que, amb una sèrie de mecanismes mòbils sobre unes escales i sobre la totalitat del cel nocturn conegut dibuixat, podia, un cop fet els ajustos de posició i data, enmarcar aquella part del cel nocturn que en aquell moment i en aquell lloc era visible.
4: Un exemple, sisplau?
6: Per exemple, un navegant, un cop identificava els estels o constel·lacions que veia i els podia alinear amb el que l'astrolabi mostrava, podia determinar-ne, per exemple, els punts cardinals. O a l'inrevés, i més interessant potser, determinar la seva posició aproximada a partir de la data i la posició d'un o més estels o constel·lacions.
4: Més tard arribaria la brúixola, ja ben bé al segle IX. Per entendre com funciona, cal tenir present, primer, que el nucli de la Terra funciona com un imant gegantí gràcies a la seva composició geològica interna.
6: Aquest nucli, en conjunció amb les capes immediatament colindants, que ja són més líquides, que l'envolten i que estan en constant moviment, converteixen aquest nucli, en poques paraules, en un imant gegant, que té un camp magnètic que travessa la Terra de nord a sud i que s'extén cap a l'espai a través de la ionosfera.
4: D'acord, però sapiguem per què la brúixola indica sempre el nord?
6: El camp magnètic que surt del centre de la Terra surt pel pol nord i baixa un altre cop cap al pol sud per sobre de la superfície i per l'atmosfera. Si m'imagino aquest camp magnètic com unes línies o com unes fletxetes que estan totes alineades indicant cap al nord, quan ja surten pel pol nord ja comencen a girar i comencen a indicar cap al sud. Això fa que jo, quan estic a la superfície, la meva agulla magnetitzada automàticament s'alinea per la força magnètica amb qualsevol d'aquestes línies. Per això indica el nord i indica el sud, indica la direcció nord-sud.
4: Entesos. I com ens ho fem perquè la nostra agulla capti aquestes zones magnètiques?
6: Hi ha minerals que porten un magnetisme intrínsec i que són imants naturals. Llavors, aquests imants naturals, fregant-lo en la mateixa direcció, amunt i avall, sobre una agulla metàl·lica, acabava per magnetitzar, transferir-li aquestes propietats magnètiques també a l'agulla. Així doncs, l'agulla també genera el seu propi petit camp magnètic.
4: Astrolabi, brúixola, sextant, una sèrie d'invents que van ajudar els que ens han precedit a anar dominant pas a pas el planeta sencer. Amb aquests estris a bord, van navegar per tots els oceans de la Terra i van explorar-ne tots els racons. Arribar fins al final en el coneixement del planeta va ser simplement qüestió de temps.

0: És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
1: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
0: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
2: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra?
3: No.

0: ets súper, però súper, súper, súper, ningú com tu, i a més ho tens prou clar que ets súper, súper, doncs prepara un quilo de patates, un litro de llet i una dotzena d'ous que ara passo a recollir.
1: Tranqui, tronco, que radio vi la saca la que siempre pongo. Nen, que hay que enterarse de todo muy bien.
2: Ràdio Vila-sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara del dret al temps i la conciliació entre la vida professional i la personal que implica el dret al descans i a l'oci, una tendència cada cop més a l'alça perquè donem més importància a la nostra vida personal. Marta Junqué és la directora de la Time Use Initiative, que advoca per aquest dret al temps. Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies, Olga.
1: Deia jo que cada vegada donem més valor al dret al temps i prioritzem la nostra vida personal, i sembla que són els joves els que ho tenen més clar.
2: Sí, la veritat és que estem notant, les últimes enquestes dels usos del temps ens mostren una tendència que la gent cada vegada li donem més importància amb aquest ritme de vida que tenim, amb com podem organitzar el nostre temps, i especialment després de la pandèmia, no? on vam poder veure que es podia viure d'una altra manera. Allò va ser obligat, no? Però podíem sopar més d'hora, podíem no tenir que fer tantes coses, no? Aquesta tendència que se'n diu FOMO, aquesta por de perdre-t'ho tot, no? Doncs vam poder veure que hi havia una manera diferent a viure. Uh-huh. El que estem veient és que tant homes com dones, però especialment les dones i els joves, estan apostant per tenir un ritme de vida més, et diria, menys accelerat, i que faciliti més la conciliació amb els altres aspectes de la vida, no només focalitzat en treballar. Clar. I per això justament defensem aquest dret al temps, que és un millor equilibri amb aquests usos del temps.
1: Hi ha possibles solucions que s'han de prendre des de l'administració, també les empreses i tots nosaltres, no?, com a societat civil. Vosaltres organitzeu la Time Use Week, on parleu precisament de tot això, de com es pot conciliar les necessitats personals amb les obligacions laborals per fer la vida més agradable i també les ciutats més agradables.
2: Exactament. Mira, estem molt contents que arribem ja a la tercera edició de la Time Use Week. Aquesta és una edició que organitzem amb l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'AMB i també la Generalitat. I bàsicament el que diem és tan important parlar del temps i se'n parla poc, no? En canvi, tots tenim aquest malestar que em deies tu al principi, aquesta sensació de que no parem mai, de que no arribem a tot, de que, no?, em falta temps. És una sensació que té la majoria de ciutadania, que afecta molt a la productivitat i al benestar, però no

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis

0: Tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Moltes gràcies, Xavier, perquè tu vas ser el primer que em va donar una oportunitat professional. T'estic molt agraït. O sigui, moltíssimes gràcies, Xavier.
3: Quan més serem, més riurem.
4: Jo molt feliç de poder viure i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I hem tingut la gran sort d'aprendre de l'exemple dia rere dia. Ens has ensenyat el valor de la constància, la perseverància i de treballar amb amor. De picar pedra cada dia i donar el millor de tu. De la gota d'oli i la de ment també. I de la importància de posar-te al servei dels altres en cada cosa que facis. I per això t'estaré sempre agraïda. Un petó molt gran.
5: Com a alemany que viu a Àustria, també soc fan des de fa molt de temps. Malauradament no entenc res, però sempre estic content quan sento el programa.
6: La música és una de les coses millors que tenim.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: El teu dossi em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
2: Infermeres?
3: Infermeres! Quina pallissa ens foten cada dia a la tele! Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu! Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
4: 100% Empordà.
5: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.

0: Dani.
1: I parlant d'emocions.
2: 70.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
4: No ens escolta ningú.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Soc un professor, exprofessor de secundària i les he vist de tots colors, la veritat. S'han dit moltes coses que tampoc recordo ara, però sí que és veritat, crec jo, que ensenyar educació en general, hem anat veient diferents etapes, com a mare també. La meva filla farà 34 anys i recordo que quan tenia 12 anys la seva tutora em va arribar a primer d'ESO, em va arribar a dir que sisplau que li comprés un mòbil, perquè clar, tothom en tenia. Perquè sí que és veritat que molts pares i mares no poden veure els seus fills el que fan, i si estan sols a casa no és el mateix que si hi ha algú a casa, val? Sí que és veritat que a vegades hi ha algú a casa i aquest algú que són els pares també estan amb el mòbil i l'estan mirant tota l'estona, i això passa en nens grans i en nens bebès, que un bebè que té 3 o 4 anys, si veu el seu pare que està amb el mòbil moltes estones, l'exemple que tindrà serà el seu pare amb el mòbil, perquè aquest tema no s'acabarà mai, crec jo, perquè no, és difícil que s'acabi, val? Només volia dir això, no m'allargo més perquè no m'agrada allargar-me.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Busca, compara...

0: stop from this for about a half hour.
1: Maybe. Yeah, let's go say it. Let's go
2: okay,
1: say
2: it. Okay,
0: I'm really not into it. I mean, I'm just not.
1: Steven.
3: Hola, sóc el robot de Ràdio Vilasacra. El meu nom és Sensació. Sóc qui controla les emissions, el control de tot plegat perquè tot funcioni bé. Coordina les trucades que rebem. Organitza les carpetes. I qui fa possible que Ràdio Vilasacra sigui una emissora del present amb vistes al futur. Per aquesta raó, tens en Ràdio Vilasacra, una emissora diferent, i fora de qualsevol semblança a res del que ara se t'ofereix arreu. Puc oferir-te fins a 30 veus diferents. Què et sembla? La manera de fer et garanteix una evolució del cervell adequada als temps, i et prepara per al futur. El futur ja el tenim aquí. Ara només tu pots triar quines capacitats vols. Ho has entès? Apunta doncs, és Ràdio Vilasacra.
4: Ai, ai, ai!
5: Tu di que tira tot el top.
6: ¿Cuál es vuestra mayor preocupación actual?
7: Por... Yo qué sé. La ropa.
8: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
9: Ellos son catalanes,
8: ya. Sí.
10: Yo parlo valencià.
9: Pues padre valenciano, ¿y tu madre?
11: ¿Cómo no? No.
10: Yo parlo valencià.
9: Pues padre valenciano, ¿y tu madre?
12: Insuperable.
13: Què et passa amb la vulva?
7: Tu què sé?
14: Que el mèdic diu que es fa molt.
13: El què es fa molt?
14: Acaba de dir-ho. Les operacions estètiques.
13: De vulva.
15: Fantàstic.
16: Però aquí què fan? La reconstrueix?
13: Te la deixen maca.
14: La fan més maca.
17: Per favor.
18: Començo a tenir calor ja.
16: Hi ha gent que...
14: Mira, Rosa.
16: Qui no té feina, el gat pentina, eh? Qui no té feina, s'arregla la vulva. Pobreta, va, que és el cop de la Rosa,
13: Rosa. Digues, Rosa,
16: no, la Rosa i la vulva.
7: Tu què sé?
14: Que també...
7: La vulva de la Rosa!
13: Va, ara que estàvem parlant de la flor, millor que ets tu, Rosa.
14: No, deia. No, perquè ja sabeu que jo no m'he pelat mai. No. Et que ve de Zorino.
19: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra. 107 FM i punt.

0: de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: Bona nit.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Sensacions positives.
3: A l'Alt Empordà.
4: No, ja.
5: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de...

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Etes Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
3: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments.

Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
6: Ríndete, putita!
5: No!
6: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
9: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: A salvar el mundo.
12: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
13: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
12: I 100% en català. Et protegim?

0: Si obres el llibre del benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes.
1: Propostes en xarxa.
2: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noè, o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Buenas, gente. A mí también lo viral me da igual, jejejejeje. Os escucho sobre todo tardes. Saludotes y a seguir así.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Joto.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Qué bueno, estábamos aquí con la parienta y entonces estamos aquí.
1: Digo.
2: Estamos aquí.
1: Digo.
2: Estamos aquí.
3: Podemos parar una mica més.
4: Doncs no.
2: Estamos aquí.
5: Professora d'anglès.
6: Vull dir les seves coses.
7: No cal, escolteu, no cal.
6: Però és que això és
8: important.
6: És que
8: és important.
9: Això és més tremendo del que sembla.
6: Mira, ara va.
2: Estamos aquí.
10: Pot començar immediatament.
6: Sobre el tema del DNI. No.
2: Estamos aquí.
10: Havia acabat el temps.
6: Bueno, digui el que vulgui.
11: Va, digui.
6: Endavant.
2: Estamos aquí.
12: Molt bona la pregunta.
13: I és una llàstima, eh?
14: Broma, naturalment.
2: Estamos aquí.
15: Falta molt.
6: Sí. Sí. Ja he donat a la cuixet.
8: Diré una cosa. Sí.
14: Què vol dir això?
6: Vale.
14: Gràcies.
2: Estamos aquí.
6: Ho he dit abans.
14: Escolteu, aneu a fer un pipí un moment, eh?
6: No.
16: Demanant permís, eh?
2: Estamos aquí.
14: Què?
2: Estamos aquí.
6: Com dius?
2: Estamos aquí.
16: El que parles què és?
13: Parla català.
16: Ah.
13: Sí, no?
16: Ja està.
2: Estamos aquí.
6: És que és una mica pesat.
2: Estamos

0: Bona nit.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.

La paraula més llarga registrada al diccionari en català és oficialment anticonstitucionalment, amb 22 lletres. Aquest terme ha guanyat rellevància en els darrers anys a causa de debats polítics i constitucionals a Catalunya. No obstant això, hi ha dues paraules més que competeixen en el títol de més llargues amb la mateixa quantitat de lletres, tetraclorobenzoquina i tetrabromofluoreceïna. La primera és un compost químic utilitzat com a fungicida i en la fabricació de tintures, mentre que la segona és un colorant amb aplicacions en cosmètica i tèxtils. Curiosament, si es considera la nomenclatura química de l'AIPAC, la paraula més llarga en qualsevol idioma seria la descripció completa de la proteïna titina, que en català tindria una longitud semblant a la de la seva versió en anglès, amb prop de 189.000 lletres. Tot i que aquesta no és una paraula que es trobi en ús comú als diccionaris quotidians, és un exemple extrem de com la ciència pot generar termes extremadament llargs. Aquestes curiositats no només reflecteixen la riquesa de l'idioma en català, sinó també la influència de la ciència i la política en el desenvolupament del lèxic.

0: informació, música, entreteniment.
1: No, aquí no tenim cracs.
2: Aquí no tenim superdotats.
3: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
2: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: Notícies en xarxa.
1: L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
2: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
1: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les.
3: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
4: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.

Hola amics, deixant enrere ja l'estiu, abracem aquesta nova estació, la tardor. Recordem tots plegats que al principi, en un principi millor dit, la tardor és l'estació de les fulles, les castanyes, els bolets i, com no, els cargols amb banyes. Aquestes són algunes de les dites populars que ens acompanyaran al llarg d'aquesta estació. Una estació de trànsit des de la calor de l'estiu a la fred de l'hivern. Enmig, com no, la tardor que ens ocupa en aquesta ocasió. També se sol dir que a la tardor ni fred ni calor. I deixant una mica enrere aquestes dites catalanes, continuem en el que ens ocupa, la música de la nostra ràdio Nostàlgia, recordant aquella música que ens va acompanyar al llarg de tota una època, l'època més important per a tots nosaltres, la nostra vida. I comencem la nostra ràdio Nostàlgia en un tema per recordar aquella fotografia perduda, aquella fotografia que possiblement en un temps ens va interessar tant.

fets que sense dubte ens porten moments inolvidables de la nostra vida. Continuen a la nostra ràdio Nostàlgia, moments per recordar. Cançons que en aquell temps ja adelantaven un gran èxit pel personatge que les cantava. Us estem parlant de Joan Manuel Serrat. En els seus primers èxits, concretament, aquell romàntic tema que vam escoltar i hem escoltat tantes vegades, en la seva interpretació original, Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat.

0: Vicente Fernández desde Mèxic. Lástima que seas ajena. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem el nostre llistat de records musicals a l'any 1966, en la veu de Herb Alpert, Jo no soy ese amor.

Herb Palper, trompeta i veu. I continuem endavant després d'escoltar aquest tema, aquesta música tan relaxant aquí a través de la teua sintonia preferida. Ja saps, 40 anys d'èxit des dels anys 60 fins al 2000, final del segle XX, aquí a través de la teua sintonia. I com no, seguim endavant en la música que possiblement ahir vam estimar tant i que cal recordar. Diu que era un príncep indi, era un personatge que tenia una gran presència, això sí, i també una gran veu. El seu nom, Kuldip, el seu tema, Ojos d'Espanya. Gaudiu d'aquest preciós tema.

com sabeu, doncs la tardor, a més, també posa coses maques. No se'ls cauen les fulles i els arbres queden despullats, sinó que es troben, doncs, castanyes, es troben bolets, i també té una part molt dolça, els panellets i, com no, pas... primeres tastes dels torrons de Nadal, perquè aquesta estació dura fins al 21 de desembre. I nosaltres aquí, doncs, amb la música, recordant la veu d'Emilio José, un tema que possiblement no es va escoltar gaire, però que nosaltres l'apreciem i l'estimem molt. La playa és la veu d'Emilio José.

0: A través de la teva sintonia preferida, gaudint i escoltant la música que porta escrita part de la nostra vida, part de les nostres vivències, des de la tardor recordant els rovellons i els panellets. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

I des de l'any 1968 ens arriba la música i el ritme d'un grup que s'anomenaven Los Ángeles i el seu tema és Mañana, Mañana.

any 1972 un senyor que era així molt voluminós, doncs es va fer vibrar a tots en un tema que cantava també en el seu idioma natal, Bailemos.

Vaig recordar en aquells 18, 19, 20 anys, 21 anys que te trobaves tan bé quan ballaves aquestes cançons en aquelles discoteques d'aquella època. Continuem aquí. Aquí estem segurs que a través de la teua sintonia, aquesta sintonia que estàs ara i que prefereixes, trobaràs la música que no trobaràs a cap lloc. Estem segurs que els records que podem portar nosaltres no els trobaràs a cap més lloc. Això no volem presumir, falsa modèstia volem dir, però estem segurs que és així. No trobaràs aquesta música enlloc, allà on la busquis, perquè és música pertany a unes vides concretes que ja ha passat una època per ells, però nosaltres la recordem perquè pertanyem en aquesta vida ja passada. 40 anys d'èxits, 40 anys de records, des dels anys 60 fins al 2000, 4 dècades. I per fer una prova del record i de la memòria, quina recorda a Fórmula Quinta en aquell 9 sobre 10?

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: el 107 de la freqüència modulada.
1: Passió per la ràdio.
2: Bona nit.
3: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau. I estima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no,
1: sí, sí.
2: O, sorpresa, el tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. Home. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.

0: Primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
1: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, bueno, ferroviària.
1: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat, i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
1: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori, i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
1: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
1: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual, i fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: T'imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
1: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
1: I a vegades és una mica culpa seva també, perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats, i si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada, l'Olga. Hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país, i recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
1: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'ADIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
2: Sí, i tant, de crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè per una banda doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals, en el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat, i hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
2: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que evidentment no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir, doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
2: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també per exemple la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat, clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita metge, etc.
0: Mm-hmm. Tu de fet parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir per un territori, perdona, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
2: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies, per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial, és a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després d'aquestes últimes dècades també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
2: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, tant si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot de certa normalitat al servei, és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat, doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar, i aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir, doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals, doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
2: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres per situar-se, doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys, amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
2: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat, perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell, doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
2: aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen, no? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer sí un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació, i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès, i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
2: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una possibilitat de vida molt llarga, estem parlant de material que, si es manté bé, pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància, perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenia en alguns punts, i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu, i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies, perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
1: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori, i també la importància que té, perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense... Ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit, vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant, o si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament, i suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació, i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i per tant tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i doncs així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir, perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, eh? I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible, o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, I s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poet no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home i per tant no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
2: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer congrés penitenciari internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
2: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntari de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
2: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament el 17 de juliol del 1919 a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs es facilitava moltes dones en molts espais públics però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars, és a dir, per exemple en el tema de judicial no podien ser jutges però sí que podien ser advocades i doncs en aquest cas ella a través d'aquesta llei va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Torí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys, sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... l'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
2: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
2: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
3: Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
3: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores de el país.
2: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
3: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
2: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
3: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
2: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
3: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
2: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge a Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
3: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
2: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
3: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre Llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores

0: comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
1: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que sí, suposo que és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
0: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres, i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
1: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser si no el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals, i a més ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però sí. Déu-n'hi-do.
0: Uau, sí. Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
1: És impressionant, i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
0: Gràcies, Laura.
1: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi continguts sobre literatura, sobre llibres per tothom.
0: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
1: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
0: Una abraçada i mil gràcies.
1: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Novita! Radio Vilasacra, tot un invent. Sóc Doraemon i no sé de ben ser.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
4: Per tu...
3: I per tots.
4: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vilasacra. Millor lloc del món.

0: Notícies en xarxa.
1: Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
2: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de habitatge.
2: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que havent-hi unes eleccions convocades es mantingui aquesta convocatòria.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: La xarxa

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només...

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
2: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
1: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
4: Hola, què tal, Pili? Com estàs? Avui parlarem de papers, però no us penseu que us en farem firmar o us en farem omplir alguna cosa. Tranquils. Que consti d'entrada, jo sóc dels que ho volen digitalitzar tot, que creu en una organització i una administració pública ben digitalitzada que economitzi la feina i que ho agilitzi. I que ningú del poble s'hagi de quedar enrere amb aquests canvis, sinó que si no té ordinador o l'oficina obre dos matins a la setmana, fer tot el que faci falta per pal·liar o fer més petita aquesta bretxa digital que cada vegada és més gran i que costarà molt de tancar. Però una cosa és digitalitzar l'Ajuntament o les diferents seccions d'un ajuntament i l'altra és acabar fent-ho malament i fer una cosa xunga. A vegades sembla que això últim ho fem a propòsit. I és que veureu, totes les digitalitzacions comencen igual. Et presenten una eina nova, te l'expliquen, sembla màgica, et diuen que t'estalviaràs feina, que ho tindràs tot al núvol i els primers mesos sembla que va molt bé, que rutlla molt bé i és fantàstic. Fins que un dia te n'adones que igual la feina la fas dues vegades, que la plataforma nova estàs fent aquesta feina, però a la de sempre també ho has de fer perquè no disposes de les dades que maneges cada dia a la nova. I què passa? Que la nova i la vella no acaben parlant i la d'un organisme no parla amb l'altre. Cada administració, doncs, fa les seves subvencions, té les seves ajudes, fa les seves convocatòries i tenen els seus portals inclús i les seves maneres de justificar. Per separat, si les mirem, totes tenen sentit en un ajuntament i en un poble i a cada regidoria o a cada estament. Però juntes es trepitgen. I el problema del dia a dia és doncs, el de la cantonada, el del camí, el del veí que no pot fer un tràmit, el que encara queda més lluny perquè al poc temps que tenim s'han d'acabar omplint formularis i el que ve és el que em cau de veritat. Els ajuntaments petits són els més fiscalitzats del país. I això està bé, s'ha de fiscalitzar, els diners públics són de tothom. Però els pobles petits també hem de poder respirar una mica. I el que no pot ser és que un interventor o interventora mani més que un alcalde. I la seva responsabilitat pesi molt més. L'interventor ha de controlar, però tampoc ha de prendre decisions per governar. Per això penso que ja hi ha les eleccions. I el drama és que ni tan sols el trobem, perquè primer hem d'agrupar amb altres pobles per poder pagar un interventor o interventora i després cap habilitat nacional vol venir a ocupar la seva plaça. Normal, és que qui vol fer quilòmetres per 5 pobles o portar tanta responsabilitat en pobles de menys de 300 habitants. Resultat, trobem gent de tot. Alguns molt bons, altres sense experiència, altres que porten responsabilitat de pobles sencers a l'esquena i el Consell Comarcal pues, al mig, fent mans i mànigues i tapant forats tal com pot. Jo proposo una cosa molt senzilla. Deixem de crear xiringuitos nous, deixem de treure plataformes, oficines i programes amb noms bonics i comencem pel fonament, que cada poble petit tingui un bon secretari o secretària interventora estabilitzada, preparada i ben pagada. Perquè si no, algú podria pensar que el que es vol en realitat és que els petits ajuntaments es cansin i pleguin. I nosaltres estem cansats, sí, però ganes de tancar l'Ajuntament no en tenim. Així que ens veiem la setmana que ve.
2: Som Terra, amb Pili García.
5: I avui al Som Terra saludem de nou el Ramon Sarroca, que com ja sabeu, si no us ho recordo, és el president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, benvingut un dia més al Som Terra. Necessitem, perquè tu ets un referent en el primer sector i així ens poses una mica al dia, com per exemple de la taula agrària. Com estàs?
6: Pues molt bé, bon dia, primer que tot, i bé, anar lluitant, que és el que ens toque en aquests moments convulsos i incerts.
5: Però on comencem? Pel que fa a les, no sé si dir-ne preocupacions, però potser si no, els temes que més preocupen ara mateix.
6: Tu dies abans vam fer el dilluns aquesta taula agrària extraordinària. En principi era una taula agrària perquè ja fa bastant temps que estem lluitant i s'està parlant del tema preocupant del sector del vi base cava, però va esdevindre en una taula que vam parlar pues una mica de tot, perquè hi ha algo que ens afecta a tots els sectors i això, al contrari de paivagar-se, el que està és augmentant. És una crisi de sectors i també de territori. Continuem en segons quins llocs en la sequera, hi ha un augment de costos a tots els sectors brutal, i per contra, si aquests costos se veguessin acompanyats d'uns preus una mica més a l'alça, sinó que tot al contrari, que també hi ha un enfonsament de preus en general, i els costos, pues, lo que són els combustibles i els fertilitzants, pues, ja fa més d'un any, a través o per causa de la guerra del Golf i tot això, els fertilitzants no paren de pujar i també comencen a escassejar, i després els combustibles, bueno, que ja tothom podeu veure que és la notícia de combustibles, gasoil, gasolines i gas, és la notícia de tot plegat. A partir d'aquí, se va veure una bona predisposició també pel departament, i l'anunci del departament així ha tret ràpid, és a dir, farem front en tot allò que puguem en els sectors que vagin d'entrant en una preocupació més a l'alça. El del vi, pues, és el primer que s'ha de posar algunes mesures, però ja fa unes setmanes s'està fent reunions a la federació, a la branca del vi estan fent reunions, també taules sectorials del vi tots plegats, i han redactat un pla director en 60, crec que són 64 mesures, de les quals s'hauran d'anar desplegant. I dius, bueno, i tot això ho arreglarem en diners, subvencions? Bueno, pues hi ha unes parts de diners que són del fondo de contingència, fons agraris i també recursos propis de la mateixa Departament d'Agricultura. Això és una mica l'exposició per anar fent boca.
5: Una de les coses, perdona, pel vi i el cava, que segurament és el que més ha transcendit, és l'arrencada.
6: Hi ha un pla d'arrencada, aquest pla director contempla un pla d'arrencada, perquè al final aquesta tendència, sí que venim d'uns anys convulsos entre sequera, els preus no eren dolents, però claro, les produccions eren molt dolentes, i cada vegada la constatació aquesta de que hi ha massa producció pel consum que hi ha. El consum és algo que ha fet una davallada important, i la davallada és mundial. Tenim la prova de que a França, a la zona de Bordeus, pues ja fa molt de temps que estan fent grans arrencades per a tindre una mica controlat oferta-demanda, i aquí creuen els companys del vi i el cava que s'ha de produir, sempre quan l'arrencada ha de ser una cosa voluntària, però també estem en lo mateix que se'ns ajunta tot, vull dir, el perro flaco...
5: Todos son pulgas,
6: todos,
5: ¿no?
6: Todos son pulgas, que diuen. Un sector una mica ja també envellit, i aquí se contemple poder fer arrencades voluntàries, però també segurament que a molta gent li servirà per a fer el seu acabament dintre el sector en un pla d'arrencada, i segurament que seran aquests els primers que es posaran a fer tota aquesta disposició del pla d'arrencada. És una de les mesures importants. Després també hi ha hagut el que és la collita en verd, també s'ha fet, és important, però això és una mesura que és anual. El que són la destil·lació de crisis, també se hi destinarà la ratlla dels 5 milions i algo, i una miqueta més, 5.400 diuen, també servirà per atraure volums de caldo que avui per avui no saben el que fer-ne, i entre unes coses i unes altres, a veure si se pogués fer que això ajudés a que l'any que ve poguéssim tindre una situació una mica més tranquil·la a nivell comercial. Les cooperatives estan apostant per aquestes mesures, ara ja parlant estrictament de les cooperatives, estan apostant per aquestes mesures i també estan apostant per allò de dir anant-se modernitzant els cellers, perquè això no pare de aquestes ajudes estructurals i continuen sent, com són les ajudes a la internacionalització, a l'exportació, com són aquestes ajudes també de modernització de cellers. Bueno, tot passa. És veritat que tinguent aquest pla director, pues ja no comencem de zero, ja hi ha algo programat.
5: Hi ha 64 mesures, déu-n'hi-do.
6: Sí, són unes mesures pues, que hi ha diferents coses. També clar. Una de i això sí que és una mesura territorial, més tan sectorial com territorial, que és aquestes vinyes que, com que hem tingut episodis, i tindrem cada vegada més episodis d'incendis, de grans incendis, on les zones on comparteixen les vinyes amb els secans, però també en les zones forestals, pues serveixen d'un mapatge per a controlar també alguns incendis que s'han controlat quan han arribat en zones cultivables. Aquestes vinyes se vol contemplar de que no es puguen arrencar perquè fan una feina estratègica i això també de tindre una compensació, perquè la millor aquella persona són les primeres que vol arrencar. No sé, és per a dir-te algo perquè mos entenguin els que mos escolten de que ja hi ha un pla director per afrontar tota aquesta situació que posa avui per avui és el sector més castigat i el que ens preocupa més a tots.
5: Has dit tantes coses importants, canvi climàtic, augment de costos, bueno, no, ho has insinuat, amb tot l'augment dels combustibles, és que hi ha moltes coses, no només al sector primari, al final el sector primari està a la societat, a la societat ara estem vivint un moment, no sé, amb canvis de tot tipus, no?
6: És que és global. I ara ens
5: trobem, sí, l'alimentació també.
6: Ara ens trobem en una situació i que ho podem veure, i no cal, només que te cal engegar les televisions i pots veure la situació que està en la nostra gent, els joves, la gent gran, en el tema habitatge, en el tema sanitat, en el tema també d'ensenyament, i el tema alimentació pues, també és un tema que esdevé situacions crítiques, situacions greus, per a tota aquesta escalada que són moviments geopolítics que no hi podem fer res, però que ens afecten moltíssim a l'hora de continuar fent la feina aquella que estem acostumats a fer cada dia. I amb el món de l'alimentació pues, s'està posant en qüestió moltes situacions que se fa difícil continuar la teua feina per la baixa rentabilitat que té els teus productes. I aquesta és algo que en aquesta crisi de preu, per exemple, hi ha peticions, allí també va sortir la taula agrària, farem i s'ha fet una bateria de peticions tant a la Comissió Europea com al Govern Central, al Govern de Madrid, com al nostre govern autonòmic. Perquè hi ha coses que depenen d'uns, hi ha coses que depenen dels altres, hi ha una pertorbació de mercats important a nivell europeu,
5: i
6: aquí s'hauria de demostrar aquesta Unió Europea les clàusules salvaguarda. Per a un dels casos exemplars és aquesta gran importació que hi ha d'arròs del sud-est asiàtic. Això està afectant a les ventes nostres, està afectant els preus, i això és una pertorbació de mercats, i de moment no sentim dir que s'hagi activat una clàusula salvaguarda, que és la que ens diuen que s'activarà, perdó, que s'activarà quan hi hagi una pertorbació de mercats. Fa molt temps que hi és.
5: I per què no s'activa?
6: Bueno, perquè la política la política és així. Primer s'ha de demostrar, ho ha de demostrar una quantitat important, suposo jo, d'actors, i entre que ho demostren, que no ho demostren, que es posen d'acord, que prenen decisions, que tornen de vacances, i políticament els interessos que hi ha, pues costa molt, però el damnificat ja està tirant endavant.
5: Deies de la crisi de preus. La crisi de preus per als productors. En canvi, els consumidors no veiem que hi hagi una crisi de preus, diguéssim, a la baixa. Hi ha la crisi de preus a l'alça. De fet, les dades de l'IPC tornen a estar per, no, amb màxims de fa 3 anys, no? Sobretot pel gasoil i la gasolina, etc. Però també per tot plegat.
6: Bueno, perquè sempre hi ha, quan el riu està mogut, sempre hi ha pescadors que pesquen més uns que els altres. I aleshores, això és el que està passant. L'alimentació, per això ja ho denunciem des de fa molt temps, l'alimentació arriba a la societat en un encariment de preus brutal, que no se reflexe en el preu que estem cobrant els pagesos i ramaders. Aleshores, això, pues aquí ja hi entren els monopolis, això, una cosa és el monopolis o els ilopolis de l'alimentació. Si parlem d'habitatge, són els fons buitres que diuen, si parlem...
5: I en el món, i el primer sector també està passant, no? Aquests fons que també venen i compren.
6: També hi està passant una mica de no sé, per l'esquina de cadun,
5: sí.
6: Perquè això ja fa temps que existís.
5: Clar. Vull dir,
6: la pertorbació també important dintre del món agrari és aquests fons d'inversió que estan fent una distorsió important dintre del món agrari. Una cosa és produir per tindre una rentabilitat com a persones o com a autònoms o com a empreses que et dediques amb això i buscar aquest rendiment per a poder sobreviure, i l'altre és buscar un rendiment econòmic rentista, que no deixa de ser un moviment rentista, que allí el que busquen no perdre diners, està clar, ningú vol perdre diners, però dintre de la desestabilització el seu és un rendiment a l'euro.
5: L'altre dia vam entrevistar el Francesc Reguant, que va presentar el seu darrer llibre a Lleida, i llavors vam tindre l'oportunitat, i deia, clar, que moltes vegades ens pensem, no, si no hi ha problemes d'alimentació, perquè les lleixes del supermercat estan plenes.
6: Sí, no, dona la sensació de que sempre hi ha de tot, en tot moment i tots els dies de l'any, sigui d'on sigui. Però aquesta és una visió una mica bucòlica de que l'aliment és algo que no faltarà, l'aliment és algo que està a l'abast de tothom, però l'aliment comença a faltar dependentment. També és una mica de lo que diem de l'ascensor social. No tothom pot comprar els aliments bàsics, i això ho hem de començar a parlar i n'hem de començar. Després, la producció dels pagesos i dels ramaders, en tant en quant entenem aquesta filosofia, fem algo més que fer aliments. L'altre dia, no fa gaire, estàvem amb els companys de dalt de les cooperatives de muntanya, de ramaderia extensiva.
5: Clar.
6: No només produeixen aquesta gent animals pel consum, fan moltes coses més que, si no, les trobarem a faltar.
5: I tant.
6: I estan abandonats. Estan abandonats a la seva sort per moltes coses que es fan, entre els parcs naturals, entre el turisme, que també els afecta negativament. Una cosa és una afectació positiva, de que, bueno, hi ha més gent, hi ha més consum, això és bo, però després també aquesta idea preconcebuda que té el turisme quan va a alta muntanya, que es pensa que tot és lliure.
5: Ai, Ramon, alguna cosa, anem a acabar amb una esperança, no?
6: Amb una esperança. Mira, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, continuem mantinguent i aprovisionant aquest pressupost, que és el de l'impuls, que és el que serveix per ajudar les empreses a fer innovació, a fer recerca, a fer noves inversions per a poder contrarrestar aquestes situacions que ens són molt adverses. pues continuem estant aquí, cada vegada les inversions són més altes, intentant reduir aquests costos en tot allò que puguem. Pues això, continuem fent les convocatòries, continuem amb el Departament d'Agricultura provisionant aquest fons, que és molt important. Ja estem, la temporada passada va ser 19 milions d'euros, se van ampliar 7 o 8 milions més, total per a fer inversions, però no per a que siguem més bonics, per a que tinguem més modernitat, per a que ho puguem lluir més, sinó per a reduir aquests costos, intentar que els preus dels nostres productes, perquè no sempre creiem que no sempre sigui així, que els nostres productes siguin més rentables, que siguem a l'hora de vendre, a l'hora de més eficients, i amb això estem, i no deixem de fer coses, i perquè creiem que això revertirà i la situació no sempre serà com ara, i quan revertisque la nostra intenció és de que hem de ser aquí.
5: Gràcies per ser-hi també, per ser aquí una vegada més.
6: Moltes gràcies.
5: Necessitem una abraçada i que vagi molt bé.
6: Igualment, gràcies.
5: Montse Roca, president de la FACAC.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. I avui els aikus que ens té preparats la Rocío López varen referència a lo sagrat. Rocío, bon dia, explica'ns.
7: Hola, bon dia, Maria. Pues sí, en aquesta part que estem intentant explicar una mica el que és l'essència i com endinsar-nos dins dels haikus i per a poder-los entendre d'una manera més conscient, ens atansarem a lo sagrat, dient lo següent. Jo no ho dic, ho diu un senyor que es diu Blyth, del segle XIX, bueno, a principis del XX, que va estudiar al Japó i va publicar molts llibres sobre l'estudi del haiku, i deia que les ments occidentals només podíem atansar-nos, ja que és una forma poètica que sorgeix de la cosmovisió japonesa, que no és ni més ni menys que respectar la cultura del sagrat. Entenem per sagrat no un déu o un ésser suprem ester al món, sinó tot allò que és de bé i allò que no és de bé també. Lo sagrat habita el món. I què és lo sagrat? Pues lo sagrat són les fulles verdes, les fulles recient nascudes entre els rajos de sol. El haiku no està fet per a meditar, perquè lo sagrat, allò sagrat, no és una cosa per comprendre, sinó per sentir-la. L'haiku contempla, i contemplar és estar, estar absolutament. El haiku no transforma el món, te posa en contacte amb ell i te introdueix. Diu també que les persones, això és un altre entès, que es diu un tal Fernando Rodríguez Izquierdo, diu que les persones no necessitem un camí a la espiritualitat, estem en ella, i lo propi és assombrar-se pel contacte amb el món, amb el sagrat. L'objecte final és sentir el món, encara que de vegades solament l'intuïm, i en aquesta intuïció entre aquest haiku que diu: en alguna parte, detrás de las nubes, la luna llena. És maco, no? Tu no la veus, la intueixes, però tu saps que hi és, no? El contemplar és l'estar, i en l'estar tenim aquest haiku tan maco també del Isa, que diu el següent: essent restanti, que hi la neu. Tu estàs i la neu cau i ja està. Això és el haiku, no? N'hi havia dues, però una d'elles no cantava. Cigales de tardor. El concepte de que no canta també se recull. El concepte de no fer res, de no ser-hi, també se recull dins del haiku. És de Sonji. El lent i incessant caure de les fulles dels arbres, fer caca a l'aire lliure. Aquest és de Lisa, i aquest, com que lo sagrat és tot, lo bonic i lo lleig tot és sagrat, hi ha aquests tipus de haikus que es diuen haikus feistes, lletxistes, perquè parlen de coses, bueno, que no són pura bellesa, per dir-ho d'alguna manera, però que també entra dintre de lo sagrat i entra dintre de la natura i entra dins del haiku. I ja està, per avui ho podríem deixar així, que si no després ens passem de llargs.
3: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per apropar-nos a aquests haikus, i fins la propera.
7: Gràcies a tu, Maria. Fins a la propera.
8: Continguts en xarxa.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: 1714. Per l'enyorada Rosa Novell.
4: O valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra jau nafrat el banderer, la mort arriba que el seu mal li metja. Cau la ciutat, el fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer, com una glaça dolorosa i lletja. Sinistre sona, travessant les places, el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut, que sobreviu als reis.
2: Memòria de Josep Carner.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Bona nit.
1: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
2: Sona bé.
3: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació...

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
3: Oh, va.
4: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
5: No? Si no s'ho creuen.
6: Sí. Sí.
5: Si no s'ho creuen.
7: Ui.
4: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
4: Lliurement.
8: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
5: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
4: Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
8: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
9: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
5: Vamos a salvar el mundo.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu provat a llegir un llibre de poesia mentre saboriu un bon dolç? El poema que ara sentirem ens desperta la gana de totes dues coses, de menjar dolç i de llegir poemes.
2: Hola, em dic Adrián Pacman Rodríguez i ara us recitaré una poesia que es diu El llaminer. Aquest poema és de Salvador Comelles. He triat aquest poema perquè m'agrada el sucre i diu així... El llaminer, xucra els caraments, tira un raig de mel, menja coca d'oli, pica un carquinyoli, unta amb codonyat, pren un gran gelat, xucra dos croissants, pesa més crocant, tasta confitures, vol llaminadures, tria uns confits i ara es llepa els dits.
1: Quines ganes de seguir sentint poesia i de menjar un bon dolç després d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies, Adrià, per participar al nostre programa i per estimar tant la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa la...

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.

0: en pla, els nens, no? No ens poden veure sempre enganxats al mòbil. Dir-los que ells no poden mirar mòbil, vull dir, s'ha d'educar per tal de que ells entenguin un ús correcte de la tecnologia. No mirar-lo al llit i fer altres coses.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: no?
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show.
1: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
2: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
1: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
2: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
1: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
2: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
1: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.